benedits. M'agrada quan creem, es flor revolució i el temps es perden les mirades innocents. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, amb mi. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: Un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'espart, les illes són terribles sense el vent del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

No sé què tens, no sé què tens. No sé què tens, no sé què tens, però...

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
2: Què té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
3: Els matis d'esbart, les illes són terribles sense el vent del mar. Aire, ens falta l'aire.
2: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
4: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
2: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.
0: Radio Pego. Sempre al teu costat.
5: Radio Pego 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: Som la teua veu. Ràdio Pego.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, estem al teu costat.
3: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
4: Ràdio Pego. Som la teua veu.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
3: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
2: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
4: Cada dimecres, a les 9 de la nit, a Ràdio Pego.
5: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

Ferrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
2: És la invasió de los bàrbaros.
1: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
3: Es roben.
1: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.

107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo. Si el que t'agrada és la bona música,

0: 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música d'ara i de sempre.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33. That's what the love of money does.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Radio Pego som així. I tu, com eres? Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen. Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pego. Et donem la benvinguda, arrenquem amb una nova setmana musical. Ens trobem a dilluns 11 de maig del 2026, són exactament les 8 i 7 minuts i nosaltres arrenquem amb el nostre magazín dedicat a la música del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre, per recordar i gaudir d'aixòs clàssics que ja sabeu que tant ens agrada escoltar en aquestes primeres hores del matí. Espero que estigueu tots preparats, tots llestos, perquè nosaltres, una vegada donar-te la benvinguda, arrenquem amb la nostra selecció musical. I avui ho fem disfrutant i gaudint de la mà d'un famós bolero cubà. Una cançó que simbolitza la nostàlgia i l'amor a primera vista i la melancolia d'un romanç inolvidable. Amb la veu d'Antonio Machín ens quedem situats a l'any 1929 escoltant i recordant aquest preciós tema anomenat Aquellos Ojos Verdes. Comencem. Bon dia.

0: cabeza de
1: Ben. Fantàstic tema, tot un clàssic, Ben. Que com havíem presentat amb la veu del gran cantant cubà Antonio Machín, recordàvem aquest preciós bolero de l'any 1929, Aquellos ojos verdes. Cabe.

I seguim amb un poquet de folclore espanyol. En aquesta ocasió, amb la reina de la copla. Ens quedem situats a l'any 1948, gaudint de la veu de Juanita Reina. Una cançó que expressa devoció absoluta, una submissió amorosa front a la indiferència i la traïció del seu estimat. Ella ens diu que, y sin embargo, te quiero.

0: kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: Ex-cantanta i membre del grup 16 Jutges, és moment ara per a gaudir de la veu del cantautor mallorquí Joan Ramon Bonet. Exactament també ja ens quedem situats en l'any 61 amb nova cançó de Samorra Perdut.

amb la veu del grandíssim cantautor mallorquí Joan Ramon Bonet, com havíem presentat, recordant-lo amb aquesta nova cançó de S'amor perdut. I del mallorquí al pegolí. Exactament, ens quedem situats a l'any 63, escoltant la veu de Michel, la Fulleraca, amb un tema que va representar al Festival de San Remo. Esta noche pago yo.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per recordar aquest número premiat del cupó de la 11, celebrat en la jornada del divendres. 8 de maig va ser el 3.708 de la sèrie, el 132. Repetim. Número premiat del cupó de la 11, celebrat en la jornada del divendres, va ser el 0, 3, 7, 0, 8. De la sèrie 1, 3, 2. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. Les 8 i 22 minuts d'aquest matí del dilluns, 11 de maig, seguim viatjant a través de la música i adentrats en això 60, és moment ara per recordar aquesta famosa banda californiana. Exactament amb el seu popular Don't Worry Baby, no et preocupes nena o amor. Una frase carinyosa dels Beach Boys i un tema que sonava en l'any 65.

Don't Worry Baby, com havíem presentat amb aquest exitós tema de Beat Boys. No et preocupes, nena. Del 65 al 68, moment ara per escoltar un dels grans croners del pop de l'època. Com va ser el Martino? Nosaltres avui l'escoltem amb aquest Love is Blue. L'amor és blau.

Una cançó, doncs, que està contant-nos que ha estat completament enamorat, fascinat per algú que és impossible deixar de mirar-lo. No puedo quitar mis ojos de ti. Ahí sabemos disfrutant d'aquest gran clàssic de l'home d'aquesta gran cantant anglès com és Matt Monroe i aquest exitós tema de l'any 69.

Seguim viatjant a través de la música i recuperant aquests grans clàssics. En aquesta ocasió, una cançó plena d'esperança, de resiliència, d'alegria. Serà mañana. Això és el que almenys confia ell, el mexicà Juan Gabriel, any 1972, i aquest tema, el qual va ser el qual va representar al Festival de la OTI d'aquest any.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que a poc i quasi sense adonar-nos, el maig va avançant i encara que estem a l'inici del mes, està sent doncs, prou suportable i sense massa calorades importants. Això no vol dir que l'estiu doncs, no acabarà arribant tan força. Ja sabeu que després venen aquests dies de calor intensa que per a molts doncs, ens saturem. Així que ara no ens queda res que dir que aprofiteu encara que queden aquestes matinades fresquetes i estem en un ambient bastant agradable perquè això a poc anirà canviant en les pròximes setmanes. Respecte a l'horatge, tampoc tenim massa moviment a curt termini, encara que ahir encara es va sorprendre algun ruixat tempestuós, però molt localitzat a les comarques centrals. Per a demà dimarts sí que podran créixer tempestes de manera general, sobretot a la part de Catalunya, mentre que de cara al dijous podrien tornar alguns ruixats i tronades, sobretot cap a la província de Castelló. A la resta del territori pràcticament doncs, no ens enterarem i continuarem amb unes temperatures bastant agradables i entre núvols i sols. Les temperatures continuen, com havíem dit, doncs molt semblants a estos últims dies, sense massa grans canvis. Ara bé, atents perquè alguns models ja comencen a insinuar les primeres calorades importants de cara a l'última setmana de maig.
2: Vam-me a volar hasta la luna, quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Hasta la luna quiero ir.
1: Moment per quedar-nos situats en l'any 1974, gaudint del grandíssim cantautor valencià Raimon. Amb ell, recordem, t'he conegut sempre igual, un tema del 74.

0: un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Sole pis amore tu pete, sole pis amore tu pete, sole pis amore tu pete.
2: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.

gaudint dels grans clàssics de la dècada dels 70, ens hem quedat situats a l'any 1975. Exactament, escoltant els Vice City Rollers amb aquesta comiat. No és realment a la millor el que tenia imaginat, no és el que ell voldria, perquè realment ell està enamorat, però pareixer que la xica doncs ha preferit anar-se'n amb un altre. Així estem escoltant aquesta preciosa balada pop que narra eixa dolorosa despedida d'un amor impossible amb eixe bye bye baby. Adeu, adeu nena.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
0: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I de l'any 75 al 76, moment ara per disfrutar de l'ambaixador de la música romàntica italiana. Ens quedem avui escoltant a Sandro Giacobbe, que després d'un desamor, doncs diu que la vida continua.
0: De nuevo fracasará.
1: Si de amor ya no se muere, Sandro Giacobbe.

si de amor ya no se mueren. Ahí estaban disfrutando de la voz de Sandro Giacobbe. I amb veus italianes continuem en aquesta ocasió recuperant tot un clàssic romàntic de Drupi. Ai, 1977 arribava amb aquest Vado via. Me'n vaig.

I ens arriba el moment de celebrar l'amor amb aquest missatge central plantejat de que l'amor i la passió ajuden a disfrutar millor de la vida. Ens quedem avui escoltant el grup suec ABBA amb una cançó del 79, La Dansa. A més, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

Preciós tema amb la veu d'aquest grandíssim cantant de llengua catalana, Santi Vendrell, recordant-lo amb el tema Un quadre antic, una fantàstica cançó de l'any 81. Seguim viatjant a través de la música del 81 al 82, una cançó que ens parla sobre la nostàlgia, la passió juvenil i aquest arrepentiment per decisions impulsives. Heat of the moment, la calorada del moment. Això sonava l'any 1982 i ens arribava de la mà del grup Asia.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: I amb energia i bon rotllo anem a continuar. Exactament, ens quedem avui escoltant aquest grup francès coneguts com a Bandolero i el seu supergran èxit de la música Eurodisco, el famós tema del 83, el París Latino.

Ahí estàvem disfrutant de la música Eurodisco dels anys 80, com havíem presentat avui recordant el grup Bandolero amb eixe París Latino. Amb música romàntica anem a continuar en aquesta ocasió. Una famosa balada de l'any 84 interpretada pel gran Django, Corazón Mágico. Corazón Mágico.

¿Estás preparado para el rock and roll? Ahí está M escoltant l'arma. I seguim amb grups espanyols de gran èxit. La frontera arribava en l'any 1986 amb aquesta cançó nostàlgica d'un viatge interminable en busca d'un amor perdut. Cielo del Sur. Y

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego passem ara a gaudir d'una famosa balada, un gran èxit de les Banglis, una cançó que ens van presentar l'any 88, el tema Eternal Flame, la flama eterna.

Així, recordant aquest grup de fèmines, les Bangles, com havien dit, amb aquesta flama eterna. Ens quedem situats en el 89 en aquesta ocasió per poder gaudir d'aquest fantàstic tema, una cançó en busca de la celebritat i el reconeixement, envoltada amb una energètica himne pop. Ens quedem escoltant els Germans Bros. Any 1989, when will I be famous? Quan seré jo famós?

Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.

És música. És passió. És...

Les 9 i 33 minuts d'aquest matí del dilluns 11 de maig seguim viatjant a través de la música i ara passem a escoltar un tema emblemàtic, una meravellosa cançó d'Antonio Vega. El 1991, Se dejaba llevar por ti.

I d'un emblemàtic tema per un altre. Se dejaba llevar por ti, Antonio Vega. I ara ens quedem situats a l'any 1993 amb aquesta cançó tan popular de Los Rodríguez, Dulce Condena.

Ahí estàvem disfrutant d'aquesta gran banda del hard rock català, el grup Soundtrite, els quals recordàvem avui amb Sentències d'amor, un tema del 93. Són les 9:47 minuts d'aquest dilluns 11 de maig. Nosaltres seguim amb un manantial de bona música, de grans records d'aquesta dècada dels anys 90. En aquesta ocasió, amb Beck i el tema Loser.

0: Radio Apego también está al Facebook. Búscans.
1: Ens anem cap a Canàries per poder disfrutar de la veu de Rosana Arbelo, aquesta grandíssima cantautora que arribava l'any 1996 donant-se a conèixer i a la qual doncs, nosaltres avui la recordem amb el tema A Fuego Lento. Una cançó que ens parla de la paciència, de la passió i la construcció pausada en l'amor autèntic.

gran clàssic, un gran tema, Alejandro Sanz, en el qual nosaltres avui arribem a les 10 del matí. Això sonava l'any 1997, el famós Corazón Partió.

0: La música del moment.
1: I arrenquem en aquesta tercera i última hora. Per supost, ho fem escoltant a Dojo of Class. Això sonava l'any 2000. Out on the world.

Around the World, que m'havien presentat, fantàstic tema de Out of Class. Seguim amb més bona música, el moment ara per escoltar aquesta grandíssima veu, com és la de Anastasia, amb una emotiva cançó. One Day in Your Life, un dia en la teva vida, tema pop disco, que ens la presentarà el 2002.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Seguim viatjant a través de la música, seguim rescatant grans clàssics, cançons que no queden en l'oblit, al igual que les seves veus. Ens quedem en aquest moment, en el 2005, Andrés Calamaro arribava amb el Salmón.

de Diego Martín, que en aquesta ocasió ens compta amb la col·laboració de la veu i cantant del senyor de Morfeo. Això sonava el 2006, Déjame verte.

Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

Somnis de Lluna. Així estem disfrutant d'aquesta mà del 2007, una cançó dels Obrim Bosc, en aquesta ocasió comptant amb la col·laboració de Xaman Àrea 23. Una cançó que està inclosa dins del treball Benvinguts al Paradís.

Moment ara per escoltar a Enrique Iglesias. Ell arribava al 2008 amb aquest Straight or Being Sorry. És el que està cansat d'estar disculpant-se, d'estar arrepentit.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Què pensen totes i tots? Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
2: Escoltem avui el portorriqueny Chayanne i exactament l'escoltem avui amb una balada romàntica. M'enamoré de ti, un tema del 2010.

0: desde que te fuiste me siento mucho mejor. Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor.
1: Sempre és un autèntic plaer poder gaudir d'aquesta gran veu, una de les més exitoses i estimades en el nostre país, la veu de Malú, que des del seu treball Guerra Fria nosaltres avui la recordem amb el tema Ni un segundo, un tema del 2011.
2: La ràdio que tu vols, la ràdio que tu busques, la teua ràdio, Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego nosaltres seguim viatjant a través de la música i escoltant grans veus i grans himnes. Un himne que ens parla de lo emocional, de la valentia, convidant a no callar lo que realment sentim i expressar les nostres pròpies emocions. Perquè de vegades expressant-les cura, sana, habla. Amb la veu de l'andalús Manuel Carrasco.

0: 80 veces. Ay, és una cançó que ens parla de superació, d'autoestima, ja, sí, d'empatia i sensibilitat. Així estem escoltant la voz de Rosalén.
1: Lo que tiene que ser tú, quien...
0: Amb aquest tema que ens va presentar el 2013, que des de... pertenecia a l'àlbum Con Derecho a... 80 veces.

85 estels, és el tema que nosaltres hem elegit a recordar avui del grup català Trau, un grup que ens arriba des de Girona i que ens presentava aquest tema des del seu àlbum debut, Déu vos guarda. Un treball que ens va publicar el 2015.

I del grup Trau de Girona ens anarem ara ràpidament al 2018 amb Dua Lipa. Ella arribava amb aquest himne pop d'empoderament. Blown your mind.

0: agua.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

una cançó que ens parla, doncs, del desamor, narra la ruptura definitiva d'una relació tòxica. Una balada que ens arriba de la mà de Río Roma, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de la mexicana Thalía. El tema, lo siento mucho.

I d'un tema que ens parlava de desamor a una cançó que expressa doncs aquest amor incondicional, desig intens d'apropar-se tant física com emocionalment. És el tema Pegao de Camilo.

primera música dance system escoltant El Miracle de Calvin Harris i Ellie Goulding. Del 2023, nosaltres ens situem el 2025 per a ficar punt i final a la nostra selecció musical d'aquesta dilluns 11 de març. Avui ho fem escoltant el gran Bruce Springsteen i aquesta Repo Man. Narra la història d'un home perillós que viu en la carretera. Amb aquesta Repo Man. Una servidora diu adeu des de ja, nosaltres que acabem de passar una feliç jornada. Però que ja sabeu que demà doncs tenim una nova cita que com sempre us espere puntuals a les 8 del matí en el Despertino de la 100.8. Rebeu una forta abraçada. Salutacions cordials de qui us ha parlat, en Mavi Domènech. Ens veiem, o millor dit, ens escoltem demà. Sigueu feliços, ciao.

0: és música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
4: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
5: No estoy sola.
4: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
6: Acció social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la

0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Bego, 107.8 en FM. Come on.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? En dilluns 11 de maig, primer dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic convocada per tots els sindicats amb representació a l'educació valenciana. STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMPE. Repassem ja titulars amb Mapi Domènech, que està al control tècnic. Educació xifra en un 24% el seguiment de la primera jornada de vaga indefinida en l'ensenyament que els sindicats eleven a més del 85%. A Pego, les xifres de seguiment de la vaga van del 100% del CEIP Ambra al 51% del CEIP Carolina Sala. Este dilluns ha començat l'aturada en l'educació pública valenciana amb piquets i manifestacions. També piquets informatius a Pego, per exemple, a Carolina Sala, i manifestacions, com dèiem, a València, Castelló de la Plana, Alacant i a Elx, manifestacions molt nombroses. PSPB i Compromís permeten desclassificar 258.000 metres quadrats a Mostalla 2. Este sòl passa ara a forestal i està inclòs dins el pla contra els incendis forestals de Pego. Durant 2 anys se suspèn l'atorgament de llicències, temps durant el qual s'ha de resoldre la modificació plantejada. El Partit Popular vota en contra perquè considera que la mesura de prohibir que es puga edificar en zones ja catalogades d'urbanitzables perjudica la construcció de vivendes de protecció oficial. Èxit rotund de la Festa per la Llengua a Dénia. Tot i el canvi de dia per les pluges de dissabte, la Marina Alta ha respost amb una assistència massiva a la trobada d'escoles en valencià i una assistència tan potent com la de l'any passat que es va celebrar a la rectoria. Les trobades d'escoles en valencià són, recordem, una jornada educativa, però també reivindicativa.

0: Una festa per la llengua, per la convivència i la cultura compartida, on grans i menuts gaudixen d'activitats en família i reforcen el vincle amb el valencià. Pego respon amb gran participació a la doble proposta d'adolescència positiva amb la divulgadora Diana Alasema. La jornada impulsada per l'AMPA d'Elies Enric Valor amb la col·laboració de Joventut Pego va reunir prop d'un centenar d'adolescents al matí i més de 150 persones a la vesprada. Alasema va defensar un model educatiu de caràcter democràtic allunyat tant de l'autoritarisme com de la negligència o de l'excessiva permissivitat.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Sense acord va acabar l'última reunió entre els sindicats i la consellera d'Educació la setmana passada. Per això, avui dilluns, 11 de maig, ha començat la primera vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià. Els sindicats convocants, tots els del RAM, STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMPE, que s'afegia a última hora, acusen la Conselleria d'Educació de manca total de negociació real, de dilacions constants i menysteniment del professorat. Al setembre passat, només començar el curs, ja van posar damunt la taula les seues reclamacions. Entremig hi ha hagut dos vagues i fins ara cap avanç. Reclamen, recordem, la reducció del nombre d'alumnes per grup, més professorat de reforç, substitucions de baixes més ràpides, millora de les infraestructures educatives, millores salarials i garanties per al valencià dins el sistema educatiu. La contraproposta del govern va estar l'augment de 75 euros bruts mensuals fins a 2029, uns 25 euros mensuals any a any, cosa que els sindicats consideren insuficient i qualifiquen d'insult perquè volen una proposta global, no només de el que respecta a les millores salarials. De fet, avui, en este primer dia de vaga, s'han convocat manifestacions a València, a Castelló de la Plana, a Elx i a Alacant, manifestacions que són molt nombroses i, de fet, ens arribava que, de moment, en alguns espais, en algunes ciutats, no poden avançar de la quantitat de gent que hi ha en aquestes manifestacions i que sonen així. A Pego, la vaga indefinida, avui dilluns ha estat seguida pel 100% del personal docent del CEIP Ambra i també l'han secundada un 45% de l'alumnat. Si mirem a Carolina Sala, ha estat el 51% del personal docent qui ha secundat esta vaga i el 10% de l'alumnat. A més, este matí s'ha produït un piquet informatiu a l'entrada del centre. Estaven convocats aquests piquets a les 9 del matí a les escoles i a les 8 a l'institut. El CEIP Rosalia Bon Dia ha tingut un 90,5% de personal docent que ha secundat la vaga, no tenim dades d'alumnat, perquè ens traslladen que estan en serveis mínims, només són 4 professionals al centre i s'ha d'atendre a moltíssimes coses, sobretot a l'alumnat que hi ha acudit. I des de l'IES Enric Valor, el 78% del professorat ha secundat avui la vaga i ens diuen que a l'institut ha acudit la major part de l'alumnat de primer i segon d'ESO i de tercer i quart només 20 alumnes. De segon de batxillerat han anat a fer un examen que tenien marcat avui en el calendari i pel que fa a cicles formatius només han estat 5 ells i les alumnes que hi han acudit a l'aula. Són unes xifres que aniran, entenem, actualitzant-se a mesura que passen les hores, perquè, de fet, hi havia ara, en estos moments, una roda de premsa que havia convocat des de la Conselleria d'Educació per a donar xifres del que són les dades actualitzades, perquè aquest 24% que ha donat la Conselleria les han facilitades a les 10 del matí. Els representants dels treballadors i les treballadores de l'ensenyament públic valencià denuncien que la Generalitat no ha atès cap de les 6 grans reivindicacions plantejades en la taula de negociació, més enllà de les demandes salarials que consideren, com hem dit, insuficients. A més, lamenten que ha sigut l'actitud de la Conselleria d'Educació la que ha abocat a aquesta situació. I pel que fa a divendres, recordem que s'espera una gran manifestació a València unitària. No serà a aquestes a València, a Castelló, a Alacant o a Elche, sinó que serà unitària a València. Mentrestant, els sindicats han recorregut contra la resolució dels serveis mínims per a segon de batxillerat al Tribunal Superior de Justícia, que té 48 hores per a resoldre i que fins a que no ho faça doncs s'estan complint com marca la llei, tot i que consideren que són uns serveis mínims abusius i afirmen que generen incertesa entre el professorat, ja que no queda clar quines són les tasques imprescindibles que s'han de realitzar.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: I canviem radicalment de qüestió. L'Ajuntament de Pego, dijous passat, 7 de maig, va aprovar la suspensió per 2 anys per a Mostalla 2 de l'atorgament de llicències de tot tipus, donant, segons la regidora d'Urbanisme, un pas més en la protecció de les muntanyes de Pego per a iniciar que es va iniciar amb la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana i ho fan amb la finalitat de desclassificar un sòl urbanitzable que hi havia programat al 1998 quan es va aprovar el Pla d'Ordenació Urbana del municipi. Laura Castella detalla que la suspensió d'atorgament d'aquestes llicències a Mostalla el que fan és protegir el sòl i passar-lo a forestal.
2: Donem un pas més en aquest procés administratiu, un procés que iniciarem en la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana del nostre territori per tal de desclassificar un sòl urbanitzable que ja havia programat des del 98, des que es va fer el nostre pla general, desclassificar-lo i protegir-lo passant-lo a forestal. Amb uns objectius clars, quan vam iniciar aquest expedient, que era augmentar els metres quadrats de sòl forestal i protegir que tenim el nostre terme municipal, així ens dona la possibilitat de continuar apostant per la gestió forestal i la seguretat que això aporta al nostre municipi i incloure aquests 285.000 metres quadrats en el nostre pla d'incendis forestals. A banda de continuar protegint i assegurant les construccions que ja existeixen allí i, com no, donant-li també una seguretat i unes millors condicions a les activitats implantades allí. I tot això perquè, com sabeu, tots els processos administratius en l'administració són ben llargs, més llargs del que ens agradaria, i per això suspenem les llicències perquè tenim l'obligació de garantir l'eficàcia de l'ordenació del territori, evitar la consolidació de situacions jurídiques per no tindre estar previst la suspensió de les llicències.
0: Compromís per Pego anunciava el vot favorable a la proposta perquè asseguren que va en la direcció de les polítiques que els agradaria que s'aplicaren al poble, segons deia en este cas portaveu Àngel Oltra. I feia referència Oltra al Pla Especial número 2 de Protecció de les Muntanyes que remunta al gener de 2007 quan estrella exposició pública, tot i que va començar a treballar-se a mitjans de 2005. Criticava el valencianista que este està als caixons i definia el pla com a ambiciós perquè recordem que protegia de qualsevol possibilitat urbanitzadora en totes les muntanyes de Pego a partir d'una cota de 130-150 metres sobre el nivell del mar, excepte Mostalla, que hauria de ser protegida una cota més baixa per la seva fragilitat per estar damunt de l'aqüífer de Pego. Això són paraules textuals de l'any 2007. El pla incorporava distintes àrees que equivalien a quasi 5 milions de metres quadrats de sòl no urbanitzable protegit.
3: Nosaltres votarem a favor de la proposta. Va en la direcció de les polítiques que ens agradaria que s'aplicaren a este poble i que per lo vist no s'apliquen. És una proposta de suspensió de llicències en la zona urbanitzable de Mostalla, que a dia d'avui no es pot urbanitzar. Tot i ser urbanitzable, fins que no tinga un pla aprovat, no es pot construir. Per tant, és una mesura que s'ha de fer, però que té efectes limitats i sempre esperem que siga per a efectivament revertir la classificació del sòl a sòl forestal protegit. Dit això, també n'hi hauria que dir que a Pego n'hi ha un projecte als Caixons que es diu Pla Especial número 2 de Protecció de les Muntanyes, que està ahí des de no sé quin any, des del tripartit, i que ahí està. Es va començar a moure a Travolta fa 12 anys o per ahí, i es va tornar a clavar en un caixó. Bueno, això era un poc més ambiciós, perquè a banda d'una sèrie d'aportacions que vam fer nosaltres, ja estant, si no m'enganye jo, de regidor, que incluïa aquesta zona com a tres, com la zona de Sant Joan, o ampliar la zona de protecció de les muntanyes, baixant la cota cap avall, això, com dic, està dins d'un caixó. Em fa gràcia perquè moltes de les coses que s'al·leguen precisament per a desclassificar molts talladors són les mateixes i igualment aplicables per a desclassificar el Pego Golf. Però, per lo vist, ahir no cal. A més d'això, també caldria dir que, es diu així, s'evitaran situacions d'inseguretat jurídica i de que s'instal·len i tal, igual que qualsevol part del terme que no es pot construir i es construeix sense llicència. La qüestió és que ahir en muntanya ja és més difícil, però un bancal és més fàcil. I si es construeix és perquè algú deixa que es construïsca i no n'hi ha llicència. I no s'atorguen llicències de construcció a un lloc on no es pot construir, que és un terreny rústic. Per tant, estem a favor de la mesura, esperem que aquesta mesura s'amplia a més llocs i sobretot que es faci efectiu el compliment de la llei.
0: Critica el portaveu del Partit Popular la proposta que posa damunt la taula el PSPB, però que assegura està dirigida per Compromís, perquè assenyala Ferran González que les dues formacions estan en la línia de marcar el futur urbanístic del poble de Pego. Denuncia que amb la suspensió de llicències de molts talladors, el Partit Socialista i Compromís aposten perquè es quede erma una zona del poble que està catalogada com a urbanitzable. I posa en dubte el Popular que, com assenyala l'informe que dona viabilitat a la mesura, siga per interès general del poble de Pego, fent referència al problema de l'habitatge. Per això, entén Ferran González que prohibir que es pugui edificar en zones ja catalogades d'urbanitzables el que fa és no poder o impedir la construcció de vivendes de protecció oficial.
4: Parlem d'urbanisme, una proposta que la posa damunt la taula del PSOE per haver dirigida pas les sigles del Partit de Compromís, que és una proposta d'ells, i el PSOE pues, ara la porta damunt la taula, ells dos van acordar i els dos estan en la línia de marcar el futur urbanístic del nostre poble. I es fa amb un estudi que s'ha pagat des de la regidoria d'urbanisme, un estudi extern en el qual s'ha arribat a la conclusió que estaven treballant els dos partits, que és suspendre llicències urbanístiques en una zona del poble, que no es pugui parcel·lar, reparcel·lar, edificar, canviar l'ús. En definitiva, la seva proposta, que els dos van a votar a favor, és que es quede erm, una zona del poble que està catalogada com a urbanitzable. Farà modificacions puntuals en el futur del Pla General d'Ordenació Urbana en aquesta línia, una nova ordenació urbanística, un nou model de territori, que els dos han pactat, ja diguem, van a fer ordenances en el futur per treballar en aquesta línia, i posen l'informe en base a l'interès general del poble de Pego. Trobo que no s'han enterat els dos partits, el problema que té la societat, el problema que tenia en Pego de la vivenda, que van prohibint que es pugui edificar, en zones ja catalogades com a urbanitzables, com sòl urbanitzable, i és més, té l'adjectiu de no pormenoritzat, és a dir, que este sòl no té ningú disseny definit, és a dir, que tu pots enfocar-lo en la línia que consideres. Si en Pego tenim una mancança de vivendes i vivendes de protecció oficial que no seran construïts per la falta de la gestió del govern local. Nosaltres tenim en falta un informe que nosaltres vam demanar l'any 25 i va pressupostar en el pressupost una partida de 10.000 euros i encara estem esperant aquest informe que nosaltres vam demanar que anara un arquitecte en la línia o un gabinet, un grup d'arquitectes que buscara, que ens diguera quins són els sòls de Pego més interessants per en un futur poder-los adquirir i en ells poder construir vivendes de protecció oficial. És a dir, no és sol que l'alcalde Enrique Moy, que l'equip de govern, els socialistes, no treballen en buscar sòl per construir vivendes, sinó que s'alien en Compromís per parar que es puguen crear noves vivendes, algo tan necessari en el nostre poble i sobretot als nostres joves. Per tot ho dit, després de lo que hem plantejat, en la unió del PSOE i Compromís en el futur urbanístic del nostre poble, que està en contra de la vivenda, nosaltres anem a votar en contra de la seva proposta.
0: Aclaria la regidora d'Urbanisme, contestant al portaveu de Compromís, que el Pla Especial número 2 de Protecció de les Muntanyes no està dins d'un calaix.
2: Però el tema del Pla Especial de les Muntanyes, que dius que n'hi ha dins d'un caixó, no està dins d'un caixó. L'antic govern del Botànic va considerar que aquest pla especial no era funcional com a tal i ens va dir que començarem en un altre pla, no en eixe. Per lo tant, va tombar el pla definitivament i ens va dir que començarem de nou. Per lo tant, no està un pla especial de protecció de les muntanyes dins d'un calaix, sinó que ens digueren que aquest pla especial treballat durant molts anys no servia per res i que teníem que començar. Era una puntualització i, bueno, en el que ens queda, pues seguirem escoltant, que pactem en uns i en els altres, però intentarem fer el que puguem.
0: Matisava Àngel Oltra a Laura Castellà, apuntant que la conselleria va demanar modificar el pla especial, però que finalment es va haver de modificar perquè incloïa una zona que tenia residencial consolidat.
3: Només vull fer un matís, i és que sí, en la conselleria, quan es va enviar, es va dir que s'havien de fer una sèrie d'aportacions en informes i modificacions, però això es va fer, la conselleria ho va demanar, i per cert no s'ha fet, perquè l'equip de govern va tindre a bé incloure una sèrie d'àrees que no estaven en la proposta inicial, que tenien residencial consolidat. I al tindre residencial consolidat s'havia de modificar tot aquest projecte. Si no s'haveren inclòs aquestes àrees conforme no estaven incloses en el projecte inicial, a dia d'avui, si la voluntat de l'Ajuntament haguera sigut tirar avant, estaria aprovat. Simplement llevant aquestes àrees es soluciona l'assumpte. I respecte a el que ha dit el representant del PP, pues, no, ni contestaré.
0: I l'alcalde Enrique Moy criticava la denúncia del Partit Popular sobre la impossibilitat de fer vivendes de protecció oficial a Pego per la desclassificació del sòl de Mostalla. I ho feia preguntant si anem a fer BPOs a la muntanya de Mostalla. Deixava clara que el punt de votació tenia com a objectiu era que no es poguera construir més a Mostalla i dubtava que les BPO es facin com a xalets de luxe d'urbanitzacions.
5: Qui ho sàpiga, portem 16 anys governant en minoria. Doncs qualsevol acord que pugui fer-se en l'oposició per a tombar les propostes que fa l'equip de govern seria viable. El problema és que, com estem veient, les vostres postures són completament contràries unes de les altres. I estem veient, o sigui, anem a descatalogar urbanísticament 250.000 metres i anem a dir que siga zona rústica i s'alegreu, però no s'alegreu del tot. I el Partit Popular no és que no s'alegra, és que ens diu que estem anant en contra de les vivendes de protecció oficial. A veure, què té que veure una cosa amb l'altra? A veure, anem a fer vivendes de protecció oficial a la muntanya de Mostalla? Això, a veure, creu algú que es poden fer vivendes de protecció oficial a Mostalla? Home, és que anem al carrer i fem una enquesta i veureu. Ho preguntem a tota la gent. El que estem fent és descatalogar i que no es pugui construir més en Mostalla. Això és el que estem fent. De la vivenda de protecció oficial, de la vivenda pels jovens, i etcètera, etcètera, si voleu ja parlem un altre dia, però no té res que veure amb el que estem presentant avui, sí. Estem tornant a forestal 254.000 metres en la muntanya de Mostalla. Això és el que estem fent en aquesta proposta. La vivenda oficial és una altra cosa, no té res que veure amb això. Ara, si algú creu que les vivendes oficials es fan com a xalets de lujo d'urbanitzacions, pues estem fent-ho. La veritat és que sí.
0: La mesura va eixir endavant amb els vots a favor del PSPB i Compromís i els vots en contra del Partit Popular.
1: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
0: I I abans de continuar, hem de dir que Educació ha elevat al 47% el seguiment de la primera jornada de vaga indefinida en l'ensenyament públic, segons el balanç de les 13 hores que, com dèiem, estava a punt d'actualitzar-se. Dit això, passem a les trobades d'escoles en valencià, la trobada d'escoles en valencià, que després de 25 anys acollia Dénia este diumenge passat, és a dir, ahir mateix, un dia després del que estava previst per la pluja. Una trobada d'escoles en valencià històrica i multitudinària amb una ciutat de Dénia plena de gom a gom amb una assistència massiva tan potent com la de l'any passat. I es queda amb l'ambient festiu i sobretot amb les innombrables mostres de suport al col·lectiu docent, gràcies a les coordinadores locals i a totes les famílies que demostraren que l'escola pública i en valencià té futur, que era el lema d'enguany. Hem de dir que des d'Escola Valenciana la vicepresidenta Guillermina Delgado va fer costat a Laura Font per afegir la importància de reivindicar que les trobades són festa, però també són un espai de reivindicació, de comunitat, de fer comunitat i de defensar els nostres drets. Per això van animar a participar en esta vaga educativa que ha començat avui, a defensar la llengua i a l'escola pública i també a educar. I després, Josep Moreno, que és membre de l'equip directiu d'Escola Valenciana, va assenyalar que les trobades recorden que la llengua no és un element decoratiu, és dret, cohesió i futur. Per això, diumenge es va celebrar esta festa per la llengua i l'escola pública. I els municipis que acolliran després les trobades són Riba-roja de Túria, perquè continuen al llarg de tot el mes, a l'Eliana, a Beniparrell, Llocnou d'en Fenollet, a Sagunt, a Ibi i a Potries. Però hem de dir que a Pego, o Pego també va tindre representació al que és la trobada d'escoles en valencià celebrada a la Marina Alta este diumenge, i va ser del CEIP Ambra, perquè tot i el canvi de data, la jornada es va celebrar amb un gran ambient festiu i de convivència, reunint famílies, alumnat, personal docent i col·lectius compromesos amb la promoció i l'estima de la llengua i la cultura valencianes. Des de Pego, com hem dit, participaven activament el CEIP Ambra i també l'AMPA del col·legi, i organitzaven el taller Colambra, mentre que a l'AMPA d'Ambra preparava un divertit taller de perruqueria amb una gran participació de xiquets i xiquetes durant tota la jornada. L'alumnat també participava en la mostra de la cançó, aportant música, il·lusió i entusiasme a una de les activitats més esperades de la trobada d'escoles en valencià. Recorden des del CEIP Ambra que aquestes trobades són molt més que una jornada educativa, són una festa de la llengua, de la convivència i de la cultura compartida, on grans i menuts gaudixen d'activitats en família i reforcen el vincle amb el valencià.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I més qüestions educatives, perquè Pego va acollir dijous passat 7 de maig una doble jornada al voltant de l'adolescència, la comunicació familiar, l'ús responsable de les pantalles i l'acompanyament emocional de joves, de la mà de la divulgadora educativa i impulsora del projecte Adolescència Positiva, Diana Lasem. La iniciativa promoguda per l'AMPA d'Elies Enric Valor amb la col·laboració de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pego va obtindre una resposta molt positiva tant per part de l'alumnat com de les famílies. Durant el matí, prop d'un centenar de joves de quatre aules de tercer d'ESO de l'institut participaren en una sessió específica pensada per a una edat especialment significativa dins del procés adolescent. La trobada va permetre abordar qüestions com els efectes directament, com la nova normativa sobre xarxes socials, el mal ús de les pantalles, els mecanismes de manipulació digital, els processos d'addicció i també les conductes davant les quals cal estar especialment alerta. La participació de l'alumnat va ser activa i molt significativa. Diana Alasem va plantejar fins i tot un repte de desconnexió digital de 24 hores que alguns joves van acceptar, obrint així una reflexió pràctica sobre la dependència quotidiana als dispositius mòbils i la necessitat d'aprendre a autorregular-se. A més, la conferenciant va remarcar la importància que ells i les joves aprenguen també a avorrir-se, és a dir, a disposar d'espais de pausa, introspecció i desenvolupament del pensament crític, en un context marcat per l'estímul constant de les pantalles i la immediatesa digital. Va reivindicar a l'ASEM el valor d'aixos moments en què aparentment no fem res, però que resulten fonamentals per aprendre a pensar, per aprendre decisions de manera més conscient i construir una mirada pròpia sobre allò que ens envolta. Així van viure ells esta jornada i escoltem, podríem dir, un portaveu.
6: Nos ha ayudado a poder expresarnos contigo, expresar también lo que creemos sobre las nuevas leyes, por ejemplo, de las redes sociales y lo que creemos frente al buen uso y mal uso de las redes sociales.
0: I també va destacar la divulgadora el paper de l'esport com a alternativa preventiva davant de moltes situacions que poden afectar els i les adolescents. L'activitat física, més enllà dels seus beneficis per a la salut, pot funcionar com un espai de regulació emocional, de socialització, de construcció d'hàbits i de canalització positiva de l'energia, especialment en una etapa que, ja sabeu, està marcada pels canvis personals, per la pressió social i també la necessitat de pertinença a un grup. Un dels moments més interessants de la sessió del matí es va produir quan els mateixos adolescents van traslladar quins temes consideraven importants que s'abordaren posteriorment amb les famílies. Entre les principals demandes destacaren la necessitat de sentir-se més escoltats, però ens ho conten ells mateixos.
6: Nos dejen un poco más de libertad, que nos dejen expresarnos frente a ellos y que nos entiendan un poco.
7: Pues les diría que la adolescencia es una etapa más que no hay que hacer que desaparezca, que tiene que ser un poco más libre, que los padres tienen que ayudar, pero pensando también a cómo eran antes, porque en vez de ver cómo son ahora, pensar cuando eras jóvenes para ayudarnos más. Y aunque yo no he tenido las redes sociales cuando era pequeño, pues intenta comprenderlo.
0: Doncs el segon tall no s'escoltava molt bé, però va un poc en la línia del primer, doncs que els escolten, que els ajuden, que estiguen oberts a aquestes reaccions de vegades tan contradictòries. Ja a la vesprada, la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall va acollir la xerrada oberta a famílies amb una assistència de més de 150 persones, fet que evidencia l'interès creixent per trobar eines que ajuden a comprendre millor esta etapa vital. La sessió va oferir una mirada pràctica, realista i propera sobre la convivència amb adolescents, posant l'accent en la necessitat d'equilibrar estima i disciplina. Diana Alasem va defensar un model educatiu de caràcter democràtic, allunyat tant de l'autoritarisme com de la negligència o de l'excessiva permissivitat. En aquest sentit, va remarcar que no hi ha un procés, no hi ha un poder més gran per a un adolescent que sentir que algú creu en ell o en ella, i va insistir en la importància de construir vincles basats en la confiança, en l'escolta activa i en la validació emocional. La conferenciant va convidar les famílies a parar atenció als senyals no verbals dels seus fills i filles, a empatitzar amb els seus canvis, a mostrar flexibilitat i a desenvolupar una manera d'una major capacitat d'autorregulació adulta quan els joves encara no són capaços de fer-ho. També va destacar la necessitat d'adaptar-se al seu llenguatge, fins i tot al llenguatge literal que utilitzen en el seu dia a dia, inclosos acrònims i expressions pròpies de l'entorn digital. Un dels eixos principals de la sessió va ser la coneguda com a norma de les tres Cs: connexió, competència i control. Diana Alasem va explicar que les famílies han de treballar la connexió emocional amb els fills i les filles, afavorir la seva competència per afrontar reptes i ajudar-los a construir mecanismes de control i autorregulació. Tot això des d'una perspectiva biopsicosocioexistencial, i entenen que l'adolescent no pot separar-se del seu context físic, emocional, social i vital. Des de l'organització es valora molt positivament la resposta rebuda i es destaca la importància d'haver generat un espai compartit entre alumnat, famílies, AMPA, centre educatiu i administració local. La jornada va permetre no sols oferir eines concretes, sinó també escoltar de primera mà les inquietuds dels i de les joves i traslladar-les a les famílies, contribuint així a una mirada més empàtica, més positiva i corresponsable sobre l'adolescència.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I pel que fa a l'horatge, avui tenim un dia amb cel ras i temperatures altes. 15 graus hem tingut de mínima esta passada nit i arribarem als 26 graus a Pego a l'hora de màxima calor. El vent esta vesprada nit bufarà fluix de component sud-oest. Per a demà dimarts, dia 12 de maig, tenim doncs que començarem el dia amb cel ras, l'acabarem també amb cel ras i en les hores centrals tindrem nuvolositat alternada amb clarianes i només un 25% de probabilitat de precipitació, així és que és pràcticament nul·la. Temperatures encara un poquet més altes. Esta nit tindrem 17 graus de mínima i arribarem demà als 27 de màxima. El vent bufarà moderat a les hores centrals del dia, principalment de ponent. I per a dimecres una situació molt semblant a la de dimarts, amb núvols que aniran creixent a mesura que passen les hores, però amb moltes clarianes també, i temperatures entre els 16 graus de mínima i els 27 de màxima, el vent bufant entre 20 i 15 km per hora de component oest, és a dir, de ponent.
1: Els informatius a Ràdio Pego.

0: Això és tot per avui. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda acompanyant-nos i ja sabeu, com sempre, el desig que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà, ací, a la 107.8 de l'FM. Adeu.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltant.

0: Què té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alfons Silen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'espart, les illes són terribles sense el vent del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alfons Silen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 en FM. Ràdio Pego.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Radio Pego. 107.8.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego. Som la teua veu.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Salutacions, amics i amigues oients, des de Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, així comença un nou programa de Sense Fronteres, l'espai dedicat a la música més internacional. Salutacions de qui et parla, Gabriel Pascual. Comencem aquest espai que pots seguir també a través de la nostra pàgina web a www.radiococentaina.com. A més, trobaràs a les xarxes socials Sense Fronteres, a les xarxes socials de Ràdio Cocentaina, per a que pugues escoltar de nou el programa i fins i tot compartir-lo per a fer-lo arribar més lluny. A més, Sense Fronteres arriba a través de tota la xarxa d'emissores municipals valencianes i avui tenim de nou un programa on la música serà la verdadera protagonista. Anem a fer de nou un viatge per diferents punts del planeta, però en concret anem a aterrar a un punt concret. Avui ens quedarem a Suècia per a escoltar música que prové d'aquesta part del món. Així que hem preparat per a tu diferents temes musicals que escoltarem durant el programa d'avui de Sense Fronteres, aquest espai de Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes. Gràcies per triar-nos i per escollir-nos una vegada més, per a estar al teu costat i, sobretot, gràcies per fer-nos companyia. Comencem Sense Fronteres, sigues benvingut, sigues benvinguda. I arrenquem amb la música. La primera proposta musical ens la presenta Kiki Danielsson. Més coneguda precisament amb aquest nom, és una cantant sueca que va començar la seva carrera musical amb el grup Wessex l'any 1973. Després de tot això va començar una exitosa carrera musical que la va portar a ser una de les artistes més escoltades a Suècia. Nosaltres l'hem triada per a començar el programa d'avui de Sense Fronteres. God Morgon és la cançó que ens canta ara mateix per arrencar aquest espai d'avui on estem recorrent Suècia i estem descobrint la seva música.

Ara donem pas a una veu masculina. Mauro Scocco ens acompanya ara mateix. És un artista pop de Suècia, d'ascendència italiana, i que ha sigut descrit com un dels millors compositors de cançons a Suècia. Ens acompanya ara mateix amb aquest tema musical que escoltem, Till Dona és Amma, és la cançó que ens acompanya en Sense Fronteres mentre seguim avançant en el programa d'avui. Estem a Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, no ho oblides, i també per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes.

El següent protagonista va néixer a l'any 1997. Dins de la seva joventut s'ha convertit en un cantant de renom al que és Suècia. Estem parlant de Benjamin Ingrosso. Ens acompanya amb aquesta cançó anomenada Langsamtan Farvel. És el tema musical que tenim ara mateix entre nosaltres en Sense Fronteres i és la cançó que anem a escoltar de seguida. Et deixem amb ella.

I quan parlem de música sueca no podem deixar de costat aquest grup que ens acompanya ara mateix en Sense Fronteres, ABBA. Hem de destacar que ABBA va aconseguir importants èxits també a nivell internacional. Quasi tots en recordem les seues cançons i avui ens acompanyen amb aquesta proposta musical. Take a Chance on Me és la cançó que sona ara mateix en el nostre programa. Anem a gaudir-la.

I altres que van aconseguir un gran èxit a nivell internacional foren Roxette, un duet suec de pop-rock format per la cantant Mari Fredriksson i el cantant i compositor Per Gisli. Aquest duet és considerat un dels grups suecs més importants i de major èxit des del temps d'ABBA. Nosaltres escoltem a Roxette ara mateix en Sense Fronteres, hem escollit l'àlbum anomenat Look Sharp i aquesta cançó s'anomena The Look, així és que anem a gaudir-la de seguida.

won't survive without you. Ace of Base és una de les bandes sueques més famoses dels anys 90. Amb les seves melodies entremescla el pop i el dance, junta les seues lletres que també eren molt reconegudes i sobretot molt acceptades pel seu públic. Van arribar a aconseguir el número 1 en tot el món amb les seues propostes musicals. Nosaltres avui hem triat aquesta. S'anomena Don't Turn Around. És una cançó que m'he tret de l'àlbum anomenat The Sign. És la cançó que està sonant ara mateix i és la cançó que escoltem de seguida en Sense Fronteres. Anem a per ella.

Ara tenim entre nosaltres a Europe i d'aquesta forma anem a sobrepassar l'Equador del programa d'avui de Sense Fronteres, fent un viatge a través de la música. En aquest cas estem a Suècia. Europe és una banda sueca de hard rock i glam metal. Es va fundar a l'any 1979 i a partir d'ahir va començar una exitosa carrera musical que la va fer evolucionar, transformar-se, canviar, però sempre oferint molt bona música, unes cançons que han sigut sempre molt ben acollides a nivell internacional. La cançó que nosaltres escoltem avui de Europe s'anomena Carrie i està estreta de l'àlbum de Final Countdown. Anem a escoltar aquesta cançó també Sense Fronteres. Estem a Suècia i estem compartint amb tu aquest viatge a través de la música més internacional.

Així ha sonat aquesta proposta musical i ara anem a per altre grup. The Cardigans ens presenten Loveful, és la cançó que hem trobat al seu àlbum First Band on the Moon. Escoltem aquesta cançó i destaquem que The Cardigans es van formar l'any 1992. Han recorregut l'indie, el pop dels anys 90 i el rock. Han obtingut també destacats èxits musicals no sols a Suècia, sinó fora de les fronteres del país. Nosaltres escoltem avui aquesta proposta musical, aquesta cançó, com t'hem dit, titulada Loveful. Així és com sona, anem a escoltar-la també.

Víctor Lexell ens acompanya ara mateix amb aquesta cançó. El 2018 va començar a fer diferents llançaments musicals, però fou a l'any 2020 on va aconseguir l'èxit a Suècia gràcies a aquesta cançó Svag, que és la que estem escoltant nosaltres. Una cançó que va aconseguir el lloc número 1 a la llista de singles suecs i també que fou certificada triple platí al país. Així que nosaltres escoltem aquesta cançó ara en Sense Fronteres, ens quedem amb Svag. Així sona.

Altra veu masculina ens acompanya, Martin Stenmark, un artista pop-rock suec amb tres àlbums en el mercat. One a l'any 2001, Think of Me a l'any 2004 i també reeditat en 2005, incloent el tema Las Vegas i el recentment publicat Nio Saninghar, Ochen Login, així és com es titula l'àlbum, ni més ni menys. Nosaltres anem a escoltar aquesta cançó, Good Morning Beautiful, la trobem a Think of Me, és la cançó que està sonant ara mateix en Sense Fronteres i és el tema musical que et presentem de seguida en el nostre programa. Anem a gaudir també d'ell des del principi.

Ara li posem una mica de ritme al programa d'avui escoltant a Lorin. És una cantant i productora sueca d'ascendència bereber per part de mare i ara per part de pare de Rabat. És coneguda per ser la guanyadora del Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 2012 i ha que destacar que ho va fer amb la cançó anomenada Eufòria, que es va convertir en tot un èxit a nivell internacional. Nosaltres estem escoltant-la avui amb aquesta cançó My Heart is Refusing Me i és la cançó que hem estret de l'àlbum anomenat Hill.

Eagle Eye Cherry és el nostre protagonista ara, Safe Tonight. És una cançó que va aconseguir també una gran repercussió a nivell internacional. The Sireless és l'àlbum d'on hem estret aquest tema musical que escoltem de seguida en el nostre espai d'avui de Sense Fronteres. Anem a escoltar-la des del principi, estem en la recta final del nostre viatge per Suècia.

I el nostre recorregut per Suècia l'acabem amb aquesta proposta musical que està sonant ara mateix de fons en el nostre programa d'avui. És un duet, Icona Pop, un duet suec amb molts èxits musicals també a nivell internacional. Escoltem All Night, la cançó que ens acompanya per a tancar el programa d'avui. Així tanquem aquest viatge per la música sueca.

Així tanquem Sense Fronteres, posem el punt i final al programa d'avui, aquest viatge musical per Suècia, tanquem aquest espai dedicat a la música més internacional i tornarem en un nou programa. Gràcies per l'atenció que ens has prestat. Adeu.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Radio Pego.
2: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Radio Pego.

Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chéneau. Entonces don en faena y yo tenía el mucamp ya no treballa la terra ens ven en prosperitat prometen ser dura. Bon dia, bona vesprà, benvinguts a Va de vie. Avui parlem de colors. Les races humanes no existixen. És un fet. Tampoc no hi ha pell blanca ni negra. Només hi ha matisos de marró. Amb el raïm passa igual. Parlem de raïm blanc o negre, però en realitat és tot una gamma, del groc més pàl·lid fins al negre més profund. Podríem posar damunt la taula desenes, potser centenars de botelles, des del vi més clar fins al més fosc, i cada una diferent. I, no obstant això, simplifiquem blanc, negre. El vi blanc, tal com el coneixem avui, naix d'un premsa directa. Es premsa se separa ràpidament el most de l'espace i com que la polpa és quasi sempre incolora, ix un most clar. Però no sempre ha sigut així. Durant molt de temps, els vins eren vins de maceració. Fins i tot el raïm blanc es deixava el most amb l'espace. I això donava vins amb més cos, més estructura i més color. Avui en diem vins taronja, així en valencià brisat. Entre aquests dos mons hi ha tot un ventall. Els clarets, per exemple, vins fets amb raïm negre però amb poca extracció. Ni del tot negres ni del tot rosats. A l'edat mitjana, els vins de Bordeaux que anaven cap a Anglaterra, es coneixien com a claret. I no eren com els d'ara. Eren més clars, més lleugers, maceracions curtes. Durant segles, això era el vi. I avui, quasi han desaparegut. No perquè no siguen bons, sinó perquè no encaixen. Massa clars per a ser negres, massa foscos per a ser rosats. En un món on tot ha de ser ràpid d'entendre, el matí s'incomoda. Fins i tot el rosat, que sembla tan evident, és una construcció. Premsa directa, sagnat, triar un color concret, darrere hi ha una intenció clara. El rosat busca un color, el claret accepta un matís, i després està el temps. Un blanc es torna daurat, després ambrat. Un negre es va obrint, es fa més lleuger, canvia. El color no és fix. El color conta una història. Aleshores, per què està obsessió per colors nets, iguals, previsibles? Amb la revolució industrial, el premsa direct es torna una ferramenta molt eficient. Permet de fer vins ràpids, estables, fàcils de vendre. El vi blanc no és una invenció, però es converteix en un estàndard. En canvi, els vins de maceració, els clarets, els brisats, demanen temps,

demanen atenció i accepten que no tot es pot controlar. I això és molt més difícil d'industrialitzar. Al final, el que hem perdut no és un tipus de vi, és un matís. I la pregunta queda en l'aire. Fem vi per seguir el raïm o perquè encaixe dins d'unes categories? Salut i vi de tot color.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: I'm sorry. Hi ha cançons que marquen un moment. A Ràdio Pego, aquests moments fan tota una vida. Dust in the wind. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
3: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

0: Hola, com esteu? En dilluns 11 de maig, primer dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic convocada per tots els sindicats amb representació a l'educació valenciana. STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMPE. Repassem ja titulars amb Mapi Domènech, que està al control tècnic. Educació xifra en un 24% el seguiment de la primera jornada de vaga indefinida en l'ensenyament que els sindicats eleven a més del 85%. A Pego, les xifres de seguiment de la vaga van del 100% del CEIP Ambra al 51% del CEIP Carolina Sala. Este dilluns ha començat l'aturada en l'educació pública valenciana amb piquets i manifestacions, també piquets informatius a Pego, per exemple a Carolina Sala, i manifestacions, com dèiem, a València, Castelló de la Plana, Alacant i a Elx, amb manifestacions molt nombroses. PSPB i Compromís permeten desclassificar 258.000 metres quadrats a Mostalla 2. Este sòl passa ara a Forestal i està inclòs dins el Pla contra els incendis forestals de Pego. Durant 2 anys se suspèn l'atorgament de llicències, temps durant el qual s'ha de resoldre la modificació plantejada. El Partit Popular vota en contra perquè considera que la mesura de prohibir que es puga edificar en zones ja catalogades d'urbanitzables perjudica la construcció de vivendes de protecció oficial. Èxit rotund de la Festa per la Llengua a Dénia. Tot i el canvi de dia per les pluges de dissabte, la Marina Alta ha respost amb una assistència massiva a la trobada d'escoles en valencià i una assistència tan potent com la de l'any passat que es va celebrar a la rectoria. Les trobades d'escoles en valencià són, recordem, una jornada educativa però també reivindicativa, una festa per la llengua, per la convivència i la cultura compartida, on grans i menuts gaudixen d'activitats en família i reforcen el vincle amb el valencià. Pego respon amb gran participació a la doble proposta d'adolescència positiva amb la divulgadora Diana Alasema. La jornada impulsada per l'AMPA d'Elies Enric Valor amb la col·laboració de Joventut Pego va reunir prop d'un centenar d'adolescents al matí i més de 150 persones a la vesprada. Alasema va defensar un model educatiu de caràcter democràtic allunyat tant de l'autoritarisme com de la negligència o de l'excessiva permissivitat.
1: Informatius Radio Pego amb Sara García.

Sense acord va acabar l'última reunió entre els sindicats i la consellera d'Educació la setmana passada. Per això, avui dilluns, 11 de maig, ha començat la primera vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià. Els sindicats convocants, tots els del RAM, STPB, Comissions Obreres, UGT, CECIF i AMPE, que s'afegia a última hora, acusen la Conselleria d'Educació de manca total de negociació real, de dilacions constants i menysteniment del professorat. Al setembre passat, només començar el curs, ja van posar damunt la taula les seues reclamacions. Entremig hi ha hagut dos vagues i fins ara cap avanç. Reclamen, recordem, la reducció del nombre d'alumnes per grup, més professorat de reforç, substitucions de baixes més ràpides, millora de les infraestructures educatives, millores salarials i garanties per al valencià dins el sistema educatiu. La contraproposta del govern va estar l'augment de 75 euros bruts mensuals fins a 2029, uns 25 euros mensuals any a any, cosa que els sindicats consideren insuficient i qualifiquen d'insult perquè volen una proposta global, no només el que respecta a les millores salarials. De fet, avui, en este primer dia de vaga, s'han convocat manifestacions a València, a Castelló de la Plana, a Elx i a Alacant, manifestacions que són molt nombroses i, de fet, arribava que, de moment, en alguns espais, en alguns

0: Les ciutats no poden avançar de la quantitat de gent que hi ha en aquestes manifestacions i que sonen així. Apego, la vaga indefinida, avui dilluns ha estat seguida pel, o secundada, millor dit, pel 100% del personal docent del CEIP Ambra i també l'han secundada un 45% de l'alumnat. Si mirem a Carolina Sala, ha estat el 51% del personal docent qui ha secundat esta vaga i el 10% de l'alumnat. A més, este matí s'ha produït un piquet informatiu a l'entrada del centre. Estaven convocats aquests piquets a les 9 del matí a les escoles i a les 8 a l'institut. El CEIP Rosalia Bondia ha tingut un 90,5% de personal docent que ha secundat la vaga, no tenim dades d'alumnat, perquè ens traslladen que estan en serveis mínims, només són 4 professionals al centre i s'ha d'atendre a moltíssimes coses, sobretot a l'alumnat que hi ha acudit. I des de l'IES Enric Valor, el 78% del professorat ha secundat avui la vaga i ens diuen que a l'institut ha acudit la major part de l'alumnat de primer i segon d'ESO i de tercer i quart només 20 alumnes. De segon de batxillerat han anat a fer un examen que tenien marcat avui en el calendari i pel que fa a cicles formatius només han estat 6 els i les alumnes que hi han acudit a l'aula. Són unes xifres que aniran, entenem, actualitzant-se a mesura que passen les hores, perquè, de fet, hi havia ara, en estos moments, una roda de premsa que havia convocat des de la Conselleria d'Educació per a donar xifres del que són les dades actualitzades, perquè aquest 24% que ha donat la Conselleria les han facilitades a les 10 del matí. Els representants dels treballadors i les treballadores de l'ensenyament públic valencià denuncien que la Generalitat no ha atès cap de les 6 grans reivindicacions plantejades en la taula de negociació, més enllà de les demandes salarials que consideren, com hem dit, insuficients. A més, lamenten que ha sigut l'actitud de la Conselleria d'Educació la que ha abocat a aquesta situació. I pel que fa a divendres, recordem que s'espera una gran manifestació a València unitària, no serà a València, a Castelló, a Alacant o a Elche, sinó que serà unitària a València. Mentrestant, els sindicats han recorregut contra la resolució dels serveis mínims per a segon de batxillerat al Tribunal Superior de Justícia, que té 48 hores per a resoldre i que fins a que no ho faça, doncs s'estan complint com marca la llei, tot i que consideren que són uns serveis mínims abusius i afirmen que generen incertesa entre el professorat, ja que no queda clar quines són les tasques imprescindibles que s'han de realitzar.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: I canviem radicalment de qüestió. L'Ajuntament de Pego, dijous passat, 7 de maig, va aprovar la suspensió per 2 anys per a Mostalla 2 de l'atorgament de llicències de tot tipus. Donen, segons la regidora d'Urbanisme, un pas més en la protecció de les muntanyes de Pego per a iniciar que es va iniciar amb la modificació puntual del pla d'ordenació urbana i ho fan amb la finalitat de desclassificar un sòl urbanitzable que hi havia programat al 1998 quan es va aprovar el pla d'ordenació urbana del municipi. Laura Castella detalla que la suspensió d'atorgament d'aquestes llicències a Mostalla el que fan és protegir el sòl i passar-lo a forestal.
2: Donem un pas més en aquest procés administratiu, un procés que iniciarem en la modificació puntual del pla de regeneració urbana del nostre territori per tal de desclassificar classificar un sòl urbanitzable que hi havia programat des del 98, des que es va fer el nostre pla general, desclassificar-lo i protegir-lo passant-lo a forestal. Amb uns objectius clars quan vam iniciar aquest expedient, que era augmentar els metres quadrats de sòl forestal i protegir que tenim el nostre terme municipal, així ens dona la possibilitat de continuar apostant per la gestió forestal i la seguretat que això aporta al nostre municipi i incloure aquests 285.000 metres quadrats en el nostre pla d'incendis forestals. A banda de continuar protegint i assegurant les construccions que ja existeixen allí i, com no, donant-li també una seguretat i unes millors condicions a les activitats implantades allí. I tot això perquè, com sabeu, tots els processos administratius en l'administració són ben llargs, més llargs del que ens agradaria, i per això suspenem les llicències perquè tenim l'obligació de garantir l'eficàcia de l'ordenació del territori, evitar la consolidació de situacions jurídiques per no tindre estar previst la suspensió de les llicències.
0: Compromís per Pego anunciava el vot favorable a la proposta perquè asseguren que va en la direcció de les polítiques que els agradaria que s'aplicaren al poble, segons deia el, en este cas, portaveu Àngel Oltra. I feia referència Oltra al Pla Especial número 2 de Protecció de les Muntanyes, que remunta al gener de 2007, quan estrella exposició pública, tot i que va començar a treballar-se a mitjans de 2005. Criticava el valencianista que este és està als caixons i definia el pla com a ambiciós perquè recordem que protegia de qualsevol possibilitat urbanitzadora en totes les muntanyes de Pego a partir d'una cota de 130-150 metres sobre el nivell del mar, excepte Mostalla, que hauria de ser protegida a una cota més baixa per la seva fragilitat, per estar damunt de l'aqüífer de Pego. Això són paraules textuals de l'any 2007. El pla incorporava distintes àrees que equivalien a quasi 5 milions de metres quadrats de sòl no urbanitzable protegit.
3: Nosaltres votarem a favor de la proposta. Va en la direcció de les polítiques que ens agradaria que s'aplicaren a aquest poble i que per lo vist no s'apliquen. És una proposta de suspensió de llicències en la zona urbanitzable de Mostalla, que a dia d'avui no es pot urbanitzar. Tot i ser urbanitzable, fins que no tinga un pla aprovat, no es pot construir. Per tant, és una mesura que s'ha de fer, però que té efectes limitats i sempre esperem que siga per a efectivament revertir la classificació del sòl a sòl forestal protegit. Dit això, també n'hi hauria que dir que a Pego n'hi ha un projecte als caixons que es diu Pla Especial número 2 de Protecció de les Muntanyes, que està ahí des de no sé quin any, des del tripartit, i que ahí està. Es va començar a moure a travolta fa 12 anys o per ahí i es va tornar a clavar en un caixó. Bueno, això era un poc més ambiciós perquè a banda d'una sèrie d'aportacions que vam fer nosaltres, ja estant, si no m'enganye jo, de regidor, que incluïa aquesta zona com altres, com la zona de Sant Joan, o ampliar la zona de protecció de les muntanyes, baixant la cota cap avall, això, com dic, està dins d'un caixó. Em fa gràcia perquè moltes de les coses que s'al·leguen precisament per a desclassificar Mostalla 2 són les mateixes i igualment aplicables per a desclassificar el Pego Golf, però per lo vist ahir no cal. A més d'això, també caldria dir que es diu així s'evitaran situacions d'inseguretat jurídica i de que s'instal·len i tal, igual que qualsevol part del terme que no es pot construir i es construeix sense llicència. La qüestió és que ahir en muntanya ja és més difícil, però un bancal és més fàcil. I si es construeix és perquè algú deixa que es construïsca i no n'hi ha llicència. I no s'atorguen llicències de construcció a un lloc on no es pot construir, que és un terreny rústic. Per tant, estem a favor de la mesura, esperem que aquesta mesura s'amplia a més llocs i sobretot que es faci efectiu el compliment de la llei.
0: Critica el portaveu del Partit Popular la proposta que posa damunt la taula el PSPB, però que assegura està dirigida per Compromís, perquè assenyala Ferran González que les dues formacions estan en la línia de marcar el futur urbanístic del poble de Pego. Denuncia que amb la suspensió de llicències de mostalladors el Partit Socialista i Compromís aposten perquè es quede Erma, una zona del poble que està catalogada com a urbanitzable. I posa en dubte el Popular que, com assenyala l'informe que dona viabilitat a la mesura, siga per interès general del poble de Pego, fent referència al problema de l'habitatge. Per això entén Ferran González que prohibir que es pugui edificar en zones ja catalogades d'urbanitzables el que fa és no poder o impedir la construcció de vivendes de protecció oficial.
4: Parlem d'urbanisme, una proposta que la posa damunt la taula del PSOE per haver dirigida pas les sigles del Partit de Compromís, que és una proposta d'ells, i el PSOE pues, ara la porta damunt la taula, els dos l'han acordat i els dos estan en la línia de marcar el futur urbanístic del nostre poble. I es fa amb un estudi que s'ha pagat des de la regidoria d'urbanisme, un estudi extern en el qual s'ha arribat a la conclusió que estaven treballant els dos partits, que és suspendre llicències urbanístiques en una zona del poble, que no es pugui parcel·lar, reparcel·lar, edificar, canviar l'ús. En definitiva, la seva proposta, que els dos van a votar a favor, és que es quede ERM, una zona del poble que està catalogada com a urbanitzable. Farà modificacions puntuals en el futur del Pla General d'Ordenació Urbana en aquesta línia, una nova ordenació urbanística, un nou model de territori, que els dos han pactat, ja diguem, van a fer ordenances en el futur per treballar en aquesta línia i posen l'informe en base a l'interès general del poble de Pego. Trobo que no s'han enterat els dos partits, el problema que té la societat, el problema que tenia en Pego de la vivenda, que van prohibint que es puga edificar, en zones ja catalogades com a urbanitzables, com sol urbanitzable, i és més, té l'adjectiu de no pormenoritzat, és a dir, que este sol no té ningú disseny definit, és a dir, que tu pots enfocar-lo en la línia que consideres. Si en Pego tenim una mancança de vivendes i vivendes de protecció oficial que no seran construïts per la falta de la gestió del govern local. Nosaltres tenim en falta un informe que nosaltres vam demanar l'any 25 i va pressupostar en el pressupost una partida de 10.000 euros i encara estem esperant aquest informe que nosaltres vam demanar que anara un arquitecte en la línia o un gabinet, un grup d'arquitectes que buscara, que ens diguera quins són els sòls de Pego més interessants per en un futur poder-los adquirir i en ells poder construir vivendes de protecció oficial. És a dir, no és sol que l'alcalde Enrique Moy, que l'equip de govern, els socialistes, no treballen en buscar sòl per construir vivendes, sinó que s'alien en Compromís per parar que es puguen crear noves vivendes, algo tan necessari al nostre poble i sobretot als nostres joves. Per tot el dit, després de lo que hem plantejat, en la unió del PSOE i Compromís en el futur urbanístic del nostre poble, que està en contra de la vivenda, nosaltres anem a votar en contra de la seva proposta.
0: Aclaria la regidora d'Urbanisme, contestant al portaveu de Compromís, que el Pla Especial número 2 de Protecció de les Muntanyes no està dins d'un calaix.
2: Però el tema del Pla Especial de les Muntanyes, que dius que n'hi ha dins d'un caixó, no està dins d'un caixó. L'antic govern del Botànic va considerar que aquest Pla Especial no era funcional com a tal i ens va dir que començarem en un altre pla, no en eixe. Per lo tant, va tombar el pla definitivament i ens va dir que començarem de nou. Per lo tant, no està un pla especial de protecció de les muntanyes dins d'un calaix, sinó que ens digueren que aquest pla especial treballat durant molts anys no servia per res i que teníem que començar. Era una puntualització i bueno, en el que ens queda pues seguirem escoltant, que pactem en uns i en els altres, però intentarem fer el que puguem.
0: Matisava Àngel Oltra a Laura Castellà, apuntant que la conselleria va demanar modificar el pla especial, però que finalment es va haver de modificar perquè incloïa una zona que tenia residencial consolidat.
3: Només vull fer un matís. I és que sí, en la conselleria quan es va enviar es va dir que s'havien de fer una sèrie d'aportacions en informes i modificacions, però això es va fer, la conselleria ho va demanar, i per cert no s'ha fet, perquè l'equip de govern va tindre bé incloure una sèrie d'àrees que no estaven en la proposta inicial, que tenien residencial consolidat. I al tindre residencial consolidat s'havia de modificar tot aquest projecte. Si no s'haveren inclòs aquestes àrees conforme no estaven incloses en el projecte inicial, a dia d'avui, si la voluntat de l'Ajuntament haguera sigut tirar avant, estaria aprovat. Simplement llevant aquestes àrees es soluciona l'assumpte. I respecte al que ha dit el representant del PP, pues, no, ni contestaré.
0: I l'alcalde, Enrique Moy, criticava la denúncia del Partit Popular sobre la impossibilitat de fer vivendes de protecció oficial a Pego per la desclassificació del sòl de Mostalla. I ho feia preguntant si anem a fer BPOs a la muntanya de Mostalla. Deixava clar que el punt de votació tenia com a objectiu era que no es poguera construir més a Mostalla i dubtava que les BPO es facin com a xalets de luxe d'urbanitzacions.
5: Qui ho sàpiga, portem 16 anys governant en minoria. Doncs qualsevol acord que pugui fer-se en l'oposició per a tombar les propostes que fa l'equip de govern seria viable. El problema és que, com estem veient, les vostres postures són completament contràries unes de les altres. I estem veient, o sigui, anem a descatalogar urbanísticament 250.000 metres i anem a dir que sigui zona rústica i s'alegreu, però no s'alegreu del tot. I el Partit Popular no és que no s'alegra, és que ens diu que estem anant en contra de les viviendes de protecció oficial. A veure, què té que veure una cosa amb l'altra? A veure, anem a fer viviendes de protecció oficial a la muntanya de Mostalla? Això, a veure, creu algú que es poden fer viviendes de protecció oficial a Mostalla? Home, és que anem al carrer i fem una enquesta i veureu. Ho preguntem a tota la gent. El que estem fent és descatalogar i que no es pugui construir més en Mostalla. Això és el que estem fent. De la vivienda de protecció oficial, de la vivienda per jovens, i etcètera, etcètera, si voleu ja parlem un altre dia. Però no té res que veure amb el que estem presentant avui, sí. Estem tornant a Forestal 254.000 metres en la muntanya de Mostalla. Això és el que estem fent en aquesta proposta. La vivienda oficial és una altra cosa, no té res que veure amb això. Ara, si algú creu que les viviendes oficials es fan com a xalets de lujo d'urbanitzacions, pues estem fent-ho. La veritat és que sí.
0: La mesura va eixir endavant amb els vots a favor del PSPB i Compromís i els vots en contra del Partit Popular.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I abans de continuar, hem de dir que Educació ha elevat al 47% el seguiment de la primera jornada de vaga indefinida en l'ensenyament públic, segons el balanç de les 13 hores que, com dèiem, estava a punt d'actualitzar-se. Dit això, passem a les trobades d'escoles en valencià, la trobada d'escoles en valencià, que després de 25 anys acollia Dénia este diumenge passat, és a dir, ahir mateix, un dia després del que estava previst per la pluja. Una trobada d'escoles en valencià històrica i multitudinària amb una ciutat de Dénia plena de gom a gom amb una assistència massiva tan potent com la de l'any passat. I es queda amb l'ambient festiu i sobretot amb les innombrables mostres de suport al col·lectiu docent, gràcies a les coordinadores locals i a totes les famílies que demostraren que l'escola pública i en valencià té futur, que era el lema d'enguany. Hem de dir que des d'Escola Valenciana la vicepresidenta Guillermina Delgado va fer costat a Laura Font per afegir la importància de reivindicar que les trobades són festa, però també són un espai de reivindicació, de comunitat, de fer comunitat i de defensar els nostres drets. Per això van animar a participar en esta vaga educativa que ha començat avui a defensar la llengua i a l'escola pública i també a educar. I després Josep Moreno, que és membre de l'equip directiu d'Escola Valenciana, va assenyalar que les trobades recorden que la llengua no és un element decoratiu, és dret, cohesió i futur. Per això diumenge es va celebrar esta festa per la llengua i l'escola pública. I els municipis que acolliran després les trobades són Riba-roja de Túria, perquè continuen al llarg de tot el mes, a l'Eliana, a Beniparrell, Llocnou d'en Fenollet, a Sagunt, a Ibi i a Potries. Però hem de dir que a Pego, o Pego també va tindre representació al que és la trobada d'escoles en valencià celebrada a la Marina Alta este diumenge, i va ser del CEIP Ambra, perquè tot i el canvi de data, la jornada es va celebrar amb un gran ambient festiu i de convivència, reunint famílies, alumnat, personal docent i col·lectius compromesos amb la promoció i l'estima de la llengua i la cultura valencianes. Des de Pego, com hem dit, participaven activament el CEIP Ambra i també l'AMPA del col·legi, i organitzaven el taller Colambra, mentre que a l'AMPA d'Ambra preparava un divertit taller de perruqueria amb una gran participació de xiquets i xiquetes durant tota la jornada. L'alumnat també participava en la mostra de la cançó, aportant música, il·lusió i entusiasme a una de les activitats més esperades de la trobada d'escoles en valencià. Recorden des del CEIP Ambra que aquestes trobades són molt més que una jornada educativa, són una festa de la llengua, de la convivència i de la cultura compartida, on grans i menuts gaudixen d'activitats en família i reforcen el vincle amb el valencià.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I més qüestions educatives, perquè Pego va acollir dijous passat 7 de maig una doble jornada al voltant de l'adolescència, la comunicació familiar, l'ús responsable de les pantalles i l'acompanyament emocional de joves, de la mà de la divulgadora educativa i impulsora del projecte Adolescència Positiva, Diana Lasem. La iniciativa promoguda per l'AMPA d'Elies Enric Valor amb la col·laboració de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Pego va obtindre una resposta molt positiva tant per part de l'alumnat com de les famílies. Durant el matí, prop d'un centenar de joves de 4 aules de tercer d'ESO de l'institut participaren en una sessió específica pensada per a una edat especialment significativa dins del procés adolescent. La trobada va permetre abordar qüestions com els efectes directament, com la nova normativa sobre xarxes socials, el mal ús de les pantalles, els mecanismes de manipulació digital, els processos d'addicció i també les conductes davant les quals cal estar especialment alerta. La participació de l'alumnat va ser activa i molt significativa. Diana Alasem va plantejar fins i tot un repte de desconnexió digital de 24 hores que alguns joves van acceptar, obrint així una reflexió pràctica sobre la dependència quotidiana als dispositius mòbils i la necessitat d'aprendre a autorregular-se. A més, la conferenciant va remarcar la importància que ells i les joves aprenguen també a avorrir-se, és a dir, a disposar d'espais de pausa, introspecció i desenvolupament del pensament crític en un context marcat per l'estímul constant de les pantalles i la immediatesa digital. Va reivindicar a l'ASEM el valor d'aixos moments en què aparentment no fem res, però que resulten fonamentals per aprendre a pensar, per aprendre decisions de manera més conscient i construir una mirada pròpia sobre allò que ens envolta. Així van viure ells esta jornada i escoltem, podríem dir, un portaveu.
6: Nos ha ayudado a poder expresarnos contigo, expresar también lo que creemos sobre las nuevas leyes, por ejemplo, de las redes sociales, y lo que creemos frente al buen uso y mal uso de las redes sociales.
0: I també va destacar la divulgadora el paper de l'esport com a alternativa preventiva davant de moltes situacions que poden afectar els i les adolescents. L'activitat física, més enllà dels seus beneficis per a la salut, pot funcionar com un espai de regulació emocional, de socialització, de construcció d'hàbits i de canalització positiva de l'energia, especialment en una etapa que, ja sabeu, està marcada pels canvis personals, per la pressió social i també la necessitat de pertinença a un grup. Un dels moments més interessants de la sessió del matí es va produir quan els mateixos adolescents van traslladar quins temes consideraven importants que s'abordaren posteriorment amb les famílies. Entre les principals demandes destacaren la necessitat de sentir-se més escoltats, però ens ho conten ells mateixos.
6: Nos dejen un poco más de libertad, que nos dejen expresarnos frente a ellos y que nos entiendan un poco.
7: Pues les diría que la adolescencia es una etapa más que no hay que hacer que desaparezca, que tiene que ser un poco más libre, que los padres tienen que ayudar, pero pensando también a cómo eran antes, porque en vez de ver cómo son ahora, pensar cuando eras jóvenes para ayudarnos más. Y aunque yo no he tenido las redes sociales cuando era pequeño, pues intentar comprender.
0: Doncs el segon tall no s'escoltava molt bé, però va un poc en la línia del primer, doncs que els escolten, que els ajuden, que estiguen oberts a aquestes reaccions de vegades tan contradictòries. Ja a la vesprada, la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall va acollir la xerrada oberta a famílies amb una assistència de més de 150 persones, fet que evidencia l'interès creixent per trobar eines que ajuden a comprendre millor esta etapa vital. La sessió va oferir una mirada pràctica, realista i propera sobre la convivència amb adolescents, posant l'accent en la necessitat d'equilibrar estima i disciplina. Diana Lasem va defensar un model educatiu de caràcter democràtic, allunyat tant de l'autoritarisme com de la negligència o de l'excessiva permissivitat. En este sentit, va remarcar que no hi ha un procés, no hi ha un poder més gran per a un adolescent que sentir que algú creu en ell o en ella, i va insistir en la importància de construir vincles basats en la confiança, en l'escolta activa i en la validació emocional. La conferenciant va convidar les famílies a parar atenció als senyals no verbals dels seus fills i filles, a empatitzar amb els seus canvis, a mostrar flexibilitat i a desenvolupar una manera d'una major capacitat d'autoregulació adulta quan els joves encara no són capaços de fer-ho. També va destacar la necessitat d'adaptar-se al seu llenguatge, fins i tot al llenguatge literal que utilitzen en el seu dia a dia, inclosos acrònims i expressions pròpies de l'entorn digital. Un dels eixos principals de la sessió va ser la coneguda com a norma de les tres Cs, connexió, competència i control. Diana Alasem va explicar que les famílies han de treballar la connexió emocional amb els fills i les filles, afavorir la seva competència per afrontar reptes i ajudar-los a construir mecanismes de control i autorregulació. Tot això des d'una perspectiva biopsicosocioexistencial, i entenen que l'adolescent no pot separar-se del seu context físic, emocional, social i vital. Des de l'organització es valora molt positivament la resposta rebuda i es destaca la importància d'haver generat un espai compartit entre alumnat, famílies, AMPA, centre educatiu i administració local. La jornada va permetre no sols oferir eines concretes, sinó també escoltar de primera mà les inquietuds dels i de les joves i traslladar-les a les famílies, contribuint així a una mirada més empàtica, més positiva i corresponsable sobre l'adolescència.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: I pel que fa a l'oratge, avui tenim un dia amb cel ras i temperatures altes. 15 graus hem tingut de mínima esta passada nit i arribarem als 26 graus a Pego a l'hora de màxima calor. El vent esta vesprada nit bufarà fluix de component sud-oest. Per a demà dimarts, dia 12 de maig, tenim doncs que començarem el dia amb cel ras, l'acabarem també amb cel ras i en les hores centrals tindrem nuvolositat alternada amb clarianes i només un 25% de probabilitat de precipitació, així és que és pràcticament nul·la. Temperatures encara un poquet més altes. Esta nit tindrem 17 graus de mínima i arribarem demà als 27 de màxima. El vent bufarà moderat a les hores centrals del dia, principalment de ponent. I per a dimecres una situació molt semblant a la de dimarts, amb núvols que aniran creixent a mesura que passen les hores, però amb moltes clarianes també i temperatures entre els 16 graus de mínima i els 27 de màxima, el vent bufant entre 20 i 15 km per hora de component oest, és a dir, de ponent.
1: Els informatius a Ràdio Pego.

Això és tot per avui. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda acompanyant-nos i ja sabeu, com sempre, el desig que acabo de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà, ací, a la 107.8 de l'FM. Adeu.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Estàs escoltant Radio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Radio Pego, 107.8 de l'FM. Radio Pego, www.radiopego.com.

0: 107.8 de la FM.
1: Ens acostem a altres pobles perquè creiem amb la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

Así y ahora comenzan Aristóteles tenía un Walkman. Tota aquella música que ja saps, van escoltar els teus pares, escoltaries tu després i mai escoltaran els teus fills. Sí, tota aquella música que si haguera existit en el temps de la Grècia clàssica, Aristòteles haguera estat escoltant nit i dia, dia i nit. La història de la filosofia musical del segle XX i part del segle XXI reunides en temps i forma en un nou capítol d'Aristòteles tenia un Walkman.

Aristóteles tenia un Walkman, un programa produït a Ràdio Altea, a la comarca de la Marina Baixa, per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes. Així que des del sud esperem aplegar a tots aquells i aquelles que en algun moment de la setmana escolteu les cançons que van ser, són i sempre seran benvingudes al temps d'Aristóteles tenia un Walkman.

Salutacions, gràcies, com sempre, per estar ahí i forta abraçada, perquè en les abraçades també ens podem trobar amb el millor de la vida. Abraçades i salutacions, per tant, per a tots els filòsofs i filòsofes que continueu l'estela de les cançons que han anat marcant la història de la filosofia musical i que intentem aplegar així amb aquells 50 minuts d'Aristòteles i el seu Wallman. Així i ara ens pots escoltar des de Ràdio Altea, produïm un programa que s'escolta a Picassent, a Ondara, a Manises, a Íbia, a Consentaina, a Guadassuar, a Pego, a Ribarroja, a Godella, a Alzira, també a l'Eliana amb Ràdio Túria i a la Pobla de Vallbona. Així que si estàs en qualsevol d'aquells pobles, o així a Altea, o a qualsevol poble veí de la comarca de la Marina Baixa, gràcies per escoltar el temps de les cançons, el temps de la música. En la veu que escoltes, la de Fernando Cortés, que estarà acompanyant-te en una vesprada on, com sempre, el que protagonitzarà el nostre temps seran aquelles cançons que algunes d'elles recordareu i altres, esperem, puguen anar obrint altres camins. Així, en el temps on, com cada dia, per començar, recordem que pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic directo@radioaltea.com i on, com sempre, cada dia, deixem les paraules darrere per tirar endavant amb el que de veres ens importa, que no és una altra cosa que no siga la música.

Una d'aquelles veus que sempre ens agrada escoltar des de terres britàniques. Estos són The House of Love i una de les cançons de la seva primera època. Una banda que també és de final dels 80 i que allà per el 1988 publicaria un primer àlbum del que podem escoltar este Destroy the Heart, que era la cançó amb la que avui hem iniciat el nostre programa. Encara que, tot i que dir-ho, és una cançó que va quedar fora de l'àlbum original. És un senzill posterior, una volta que es va editar, que es va incloure després i que es va afegir com a última cançó en algunes edicions, que no en totes. És curiós també la història de House of Love i algunes de les seues cançons com Shine On, que era d'esta època però que va quedar fora del primer àlbum per a després convertir-se en una de les millors i més reconegudes també del segon àlbum també d'estos britànics, als que avui hem fet servir per iniciar el nostre temps de ràdio.

Any 1982, mentre així les nostres terres celebraven aquell Mundial del 82, que va suposar l'enèsim fracàs també de la nostra selecció de futbol, encara que després les coses millorarien. Per terres d'Estats Units, uns joves es feien anomenar REM, amb 20, 21, 22 anys publicarien el seu primer EP, amb el que debutaven amb 5 cançons. Chronic Town es va titular i una d'elles va ser esta, titulada més o menys així com Jardiner de nit o Jardiner nocturn, i és una de les que ens agrada per recuperar també els inicis d'una banda que després ja sabem tots el que va passar amb ella, amb aquest gran èxit que va suposar també alguna de les seues cançons i sobretot un àlbum en concret.

Excelente álbum. Este, el Workers Playtime, de un músic britànic, que pot ser no hagi tingut tot l'èxit que es mereixia. Pot ser també, inclús, dona que pensar per les seues també idees polítiques que en algun que altre moment li han portat algun que altre problema, i sempre han estat present també a les seues músiques, cançons i també declaracions també públiques. Billy Bragg, que així ens presentava esta cançó que es titulava Life with Lions, que no sabem si té alguna cosa que veure amb aquell segon àlbum experimental que van també presentar John Lennon i Yoko Ono, i que també parodiava d'alguna forma el títol d'un programa de ràdio, diuen que preferit o favorit de John Lennon, com és ser el Life with the Lions, també de la BBC. Bé, la qüestió és que teníem esta cançó que parlava sobre també com canvia una persona quan té a la persona volguda al costat. No sempre és així, però hi ha moments en els que pareix ser que un canvia depèn de a qui tinga al costat. Això més o menys és el que conta esta cançó, que hem tornat així al present després de que es va publicar el 1988 per part de Billy Bragg.

Gates of the West. Encara estaven per a plegar cançons d'aquelles i un àlbum que canviaria també la història de la música, el London Calling. Però sí, ja ensellaven les seues cartes Mick Jones, com sempre, també entre altres, ja saps que, clar, és de Class, amb estes i altres músiques, amb un EP que es va titular The Cost of Living, i on podíem escoltar esta cançó, Gates of the West, que després també s'incluiria en algunes recopilacions o en algunes reedicions dels àlbums de Joe Strummer i companyia. Així que és clar, avui recuperant sobretot algunes de les cançons amb les que també aplegaven en el lloc del món de la música. Això es va publicar un 11 de maig de 1979.

Didim, o el que és també, crec que quasi millor anomenar, Matt Johnson, un home, un artista, un músic que s'ha pres, això sí, també amb molta tranquil·litat allò d'anar publicant així i allà, però que quasi tots els seus treballs discogràfics són d'aquells per a destacar, i este va ser amb el que va debutar. Soul Mining va ser el primer àlbum d'estudi de Didim, Matt Johnson, que així ens presentava una de les cançons que va ser també senzill també d'aquell àlbum, el Perfect, encara que és una cançó que depenent de l'edició, ja siga en casset, ja siga en vinil, ja siga editada en Anglaterra o en altres països, queda fora, queda dins, va la primera, va l'última, ja el dic, són moltes les versions que van haver d'aquell àlbum i també on podíem escoltar este Perfect de Didim.

Un altre d'aquells àlbums amb els que presentar-se al públic i també a la crítica. Estos són els Wooden Tops, una banda de rock britànica a la que ja hem escoltat i escoltarem potser algun dia més, que va disfrutar d'elogis de la crítica i va tindre una certa popularitat també a mitjans de la dècada dels 80. Esta era una de les cançons, So Good Today, es va titular així, del àlbum debut Giant, que es va publicar en 1986.

Tornem així a l'any 1982, en esta ocasió no amb un àlbum de debut, sinó amb el tercer. No va ser molt ben rebut per la crítica, però continua sent un dels grans també àlbums, sobretot molt volguts per els fanàtics de Bauhaus i de Peter Murphy. Bé, així tenim una bonica, molt bonica cançó, esta All We Ever Wanted Was Everything, tot el que volíem era tot, algo així, de Bauhaus, també els qui van liderar tot un moviment, aquell fosc de el rock gòtic amb estes i tantes altres cançons.

Este va ser un trio nascut a Minnesota 1979, que tardarien un temps en publicar el seu primer àlbum, i així escoltaven una de les cançons del seu tercer New Day Rising, que es va publicar allà per el 1985. Ells es feien anomenar Huge Care Do i van ser un dels que van anar també posant les bases per a que tantes altres bandes també nord-americanes també copiaren, o almenys es veren influenciades per cançons com esta que acaben d'escoltar.

1980, segon àlbum també de Soft Boys, i sinto un poc de el que marcaria la tendència dels 80 amb aquells sintetitzadors. Ens van presentar un àlbum que també és referència per a grups també que publicarien les cançons durant aquells anys. En algunes també de les seues declaracions, molts altres artistes, com per exemple Replacements o Flaming Lips, després sempre anomenaran este Underwater Moonlight un dels àlbums de Robin Hitchcock de la seva etapa amb Soft Boys.

L'altre dia escoltaven músiques i músics dels 80 i anomenaven aquells sintetitzadors, tota aquella electrònica que aquella època i aquella dècada va portar també a la música. Avui ens hem centrat un poc més anant cap allà, cap a altres llocs i cap a altres camins que la música va recórrer sense aquells sintetitzadors. I esta és una bona banda per a exemplificar justament això. Són nord-americans, arribaven des de Boston, van editar este i no sé si un altre àlbum, això es va publicar el 87, es va titular Tiny Days, esta va ser la cançó més coneguda de Scruffy the Cat i es va titular My Baby She Alright, així tot seguit, i amb una cançó que a més va ser molt escoltada en les aules de les universitats nord-americanes d'aquells dies.

Avui hem escoltat algun personatge en això de la història de la música, com és, per exemple, Robin Hitchcock, al capdavant de Sot Voice, però així escoltaven a un altre d'aquells personatges, no sols per la música, sinó per tot el que envolta també a la vida i obra d'un artista d'aquells complets, com és Julian Cope. Aquí escoltaven una de les cançons del seu segon àlbum en solitari, després de, ja saps que, liderar també aquella banda de Liverpool, de Teardrop Explodes, amb els que també van tindre alguna que altra d'aquelles cançons que ben bé podíem escoltar en algun moment. Estàs escoltant Aristòteles Tenia un Walkman, una producció de Ràdio Altea per a la xarxa d'emissores públiques i municipals valencianes.

No cal presentar-los, i aquesta veu, aquest estil, i aquests són també dels 80. En el 84, justament, coneixíem a Smith, amb esta i altres cançons. Hem aplegat als últims minuts, ja és hora de posar el punt i final a un altre dels capítols d'Aristòteles Tenia un Walkman. Això sí, sempre agraint així i ara a tots els que ens heu triat per passar aquests 50 minuts en aquelles cançons que van ser, són i seran benvingudes. Gràcies als que escolteu des de Radio Lom, a Picassent, des de Radio Ondara, a Manises Ràdio, Radio Ibi, Radio Consentaina, Guadassuar Ràdio, Radio Pego, Radio Riba Roja, també a Godella, al Zira, a l'Eliana amb Radio Túria i a la Pobla de Vallbona amb Radio Pobla. Així que gràcies als que escolteu també des d'ací, des de la Marina Baixa, des de Radio Altea, on produïm este programa. Un plaer, una forta abraçada, vos deixem amb el que tingueu per davant, sempre recordant que la vida amb música sempre és millor. Adeu!

0: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ràdio Pego, al 100.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
6: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
8: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
6: Respeta los límites, ¿sí o sí?
5: Gobierno de España.
0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del

Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe els dimecres de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Bé, si algú no sabe de qui estem parlant avui, us diré que este home que cantava era Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, pues, músic, compositor i cantant, poeta nord-americà, àmpliament considerat com una de les figures més prolífiques i influents en la música popular del segle XX i de començaments del segle XXI. En 2016 va rebre el Premi Nobel de Literatura. Pot dir avui així, estàs al programa Jazzlu a Ràdio Pego, pues, gran part del seu treball més cèlebre data de la dècada de 60, en què es va donar a conèixer com a cantautor folk, amb composicions com a Blowing in the Wind, que acabem d'escoltar. Anem a continuar amb The Times They Are a-Changin'.

Bob Dylan. Les lletres de Dylan incorporen una varietat de temes socials, polítics, filosòfics i literaris que van desafiar la música pop convencional existent i van apel·lar generalment a la contracultura emergent a l'època. Influït per Woody Guthrie, Robert Johnson i Hank Williams, sempre els blues. Dylan va ampliar i personalitzar gèneres musicals al llarg de 5 dècades de la seva carrera musical, en les quals va explorar la tradició musical nord-americana amb el folk, el blues, el country, gospel, rock and roll, rockabilly i totes les seues variants. Anem a continuar. It Ain't My Baby.

Bob Dylan, pues al llarg de la seva carrera està reconegut i honrat per les seues composicions. Bueno, toca la guitarra, l'harmònica i els teclats. I bueno, recordant per una alineació de músics canviant sempre, ha sortit de gira anualment des de finals de la dècada dels 80, en el que es coneix com Never Ending Tour, la gira interminable. Pues, ha sigut reconegut i honrat per les seves composicions, interpretacions i enregistraments. Els seus discos li han valgut diversos Grammys, Globus d'Or i premis de l'Acadèmia. Tio molt reconegut. Després us conto més coses sobre ell. Vam escoltar Maggie's Farm.

Els seus pares, Abraham Zimmerman i Beatriz Betty Stone, formaven part d'una reduïda comunitat jueva. Robert Zimmerman va viure a Duluth, Minnesota, fins als 6 anys, quan el seu pare va contraure la poliomielitis i la seva família va tornar a Ewing, també. Bob Dylan era de procedència jueva, perdó, i bueno, procedia de la part de l'Anatòlia, la regió d'ahir oriental, a l'est de Turquia, els seus avis de part materna. Pot dir avui així, estàs a Ràdio Pego, al programa Jazz Lu, hem escoltat Mr. Tambourine Man.

Robert, Bob Dylan, Robert, li dien realment, no? Va passar gran part de la seva joventut escoltant la ràdio, primer amb emissores que transmitien blues i country, i posteriorment en emissores de rock and roll, no? Durant la seva estada a l'escola superior va formar diverses bandes com de Shadow Blasters, de curta durada, o de Golden Shorts, on interpretava versions de cançons de Little Richard i d'Elvis Presley. De Golden Shorts, la seva interpretació del tema de Danny and the Juniors va ser tan sorollosa que el director es va veure obligat a pagar-lo en el concurs de talents de l'escola. Micròfon en 1959. Robert va escriure com a principal ambició en l'anuari de l'escola unir-me a Little Richard. Bob Dylan, avui ací al programa Jazz Lu, a Radio Pego, estàs. I anem a continuar en Subterrane, Homicide Blues.

Bob Dylan deixa darrere la música folk i va modificar la música popular en el 65, l'àlbum Bringing It All Back Home, i posteriorment en Highway 61, Reviset, un dels treballs musicals més influents del segle XX, en què va canviar la música rock amb composicions complexes i literàries influenciades per imatgeria surrealista, i que en este el seu primer senzill, Like a Rolling Stone, va ser triat com un dels millors de millors cançons de tots els temps per la revista Rolling Stone, i va aconseguir el segon lloc de la llista de nord-americana de Billboard Hot 100. Vam escoltar Like a Rolling Stone, Bob Dylan.

Dylan en època, aquesta època de la seva joventut, els primers anys de música, bueno, perquè el poble va créixer, vaig créixer, diu ell, estava totalment apartat del centre de la cultura, estava fora dels marges del moment. Tenies tot el poble per vagabundejar, simplement hi havia boscos, cel, rius i corrents, hivern, estiu, primavera i tardor. La cultura es basava fonamentalment en circs, carnavals, predicadors i pilots, espectacles per a ninyaters i còmics, bandes de música i programes de ràdio excepcionals com aquest. Continuem, Bob Dylan, la cançó Positively for the Street. Bob Dylan.

És Bob Dylan. Bob Dylan va dir que bueno, el que passava en el rock and roll, ell, perquè bueno, durant l'època del seu interès pel rock and roll va deixar pas a una a un acostament més gran al folk nord-americà a principis de 60. Després ell va dir que el que passava amb el rock and roll és que per a mi, de tota manera, no hi havia prou. Hi havia moltes bones frases enganxoses i un ritme contagiós, però les cançons no eren serioses i no reflectien la vida de manera realista. Vaig saber que quan em vaig ficar a la música folk era una cosa més seriosa. Les cançons estaven plenes de tristesa, de triomf, de fe en allò sobrenatural i tenien sentiments més profunds. Durant la seva estança a Minneapolis va començar a tocar al Ten O'Clock Scholar, una cafeteria a pocs blocs del campus universitari on estudiava, i es va involucrar activament al circuit local de música folk Dinky Town. Bob Dylan, així avui el programa Jazz, tu estàs a Radio Pego, Just Like a Woman.

Bob Dylan, Robert Zimmerman, com realment és el seu nom, va començar a canviar, va començar a canviar-lo, segons el, escriu el biògraf Robert Shelton. Diu que li va confiar el seu nom a la seva nòvia, va dir, ha hecho Hellstrom, era la nòvia d'entonces, a qui va dir que havia trobat un gran nom, Bob Dylan. Bueno, segons el biògraf va conjecturar que el nom de Dylan procedia d'unes fonts de, en principi, de Matt Dillon, que era d'una sèrie de televisió de l'època, i d'una de les millors famílies de Hibbing, d'on havia viscut ell. I bueno, quan Shelton va començar a escriure la seva biografia a mitjans de la dècada de 60, Dillon li va dir: digues al teu llibre que jo no vaig perdre el nom, el meu nom, de Dylan Thomas. Bueno, la poesia de Dylan Thomas és per a la gent que no està realment satisfeta al llit, per a gent que excava el romans masculí. Shelton va afegir que només quan va arribar a Nova York en 1962, Zimmerman va començar a lletrejar el seu cognom com a Dylan. Bob Dylan, avui així, aprovechar-lo. Anem a continuar. Quina? Alone... No? Alone the Watchtower? És d'això la que va? Bé, tenim Vicenta i els mandos de la nau espacial del programa. All along the Watchtower.

L'any 2000 va guanyar el Premi de la Música Polar de la Real Academia Sueca de Música. 2004 va aconseguir el segon lloc a la llista dels 100 millors artistes de tots els temps, elaborada per la revista Rolling Stone, després de The Beatles. El 13 de juny del 2007 va ser premiat amb el Premi Príncep d'Astúries de les Arts, i un any després va rebre un reconeixement honorari del Premi Pulitzer pel seu profund impacte en la música popular i la cultura nord-americana, marcat per les composicions líriques d'extraordinari poder poètic. En aquest context, des de 1996, diversos autors i acadèmics van nominar Dylan per a la candidatura del Premi Nobel de Literatura. El maig del 2012 va rebre la medalla presidencial de la llibertat per part del president Barack Obama, i així el 13 d'octubre de 2016 l'Acadèmia Sueca li va otorgar el Premi Nobel de Literatura. Bob Dylan, Lady Lay, és un plaer haver-vos mostrat a este gran músic, gran poeta. Bob Dylan ha estat així. Li diré, anem a posar i em despedís, m'acomiade. Us desitjo que tingueu molta salut, molt d'amor i fins aviat.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: Ràdio Pego, servei públic.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.

Des dels estudis de Mislata Ràdio, saludem el conjunt de les audiències de la xarxa d'emissores municipals valencianes que tenen a bé programar aquest temps de ràdio que acull la millor música clàssica de tots els temps. La nostra societat musical, la Societat Musical Valenciana, no para de fer propostes interessants. D'aquesta manera, doncs, obrim el programa d'avui tot escoltant el concert número 1 per a tuba d'Alexei Lebedev, interpretat pel tuba Jakub Antoniadi.

Com a segona proposta musical ens arriba Crusoe, una composició de Xavier Zamorano Alós, estrenada l'any 2014 per la banda municipal de Bilbo i comptant com a bombardí solista José Munera Balaguer.

Mm-hmm.

0: llarga durada. Uns minuts de música per a escoltar.
1: En realitat, no sabem com qualificar la secció que encetarem tot seguit, perquè, si bé es tracta d'un temps de ràdio de llarga durada, el que realment farem serà un homenatge a un músic que va formar part de la Banda Simfònica d'Aldaia i de la Banda Simfònica Unió Musical d'Alaquàs i actuar als escenaris més importants del País Valencià i del conjunt de les Terres Peninsulars. Va fer el seu traspàs l'any 2024 i la seva falta conmocionar els dos pobles de la comarca de l'Horta, ja que es va guanyar l'estima i l'admiració no sols pel seu tarannà amable, sinó també perquè va impartir diversos cursos i classes de clarinet a l'Escola de Música, així com al Centre Integral de l'Escola Bonavista. Els parlem d'un artista multipremiat. Multipremiat al llarg de la seva carrera professional, que va acollir bona cosa d'èxits, entre els que destaca la medalla d'argent de la 5a edició de la Manhattan International Competition, on un guardó que va obtenir l'any 2020 en reconeixement a la seva immensa carrera musical, la profunda interpretació i la tècnica experta en la interpretació del clarinet. Dels nostres arxius sonors, propiciats per el company Juan Jara, hem recuperat un enregistrament en directe que es va realitzar a la sala de concerts de la Banda Simfònica Unió Musical d'Alaquàs. Un enregistrament que, dividit en dues parts, recull el bon fer de José María Santandreu.

Amb la formació musical Universal Symphony Orchestra, actuà pels principals escenaris del territori peninsular i amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Va fer el mateix, però pels recintes de concerts més prestigiosos d'Europa. Abans del seu traspàs, se sap que es trobava preparant una tesi doctoral sobre Andrew Levin i la música electroacústica, un treball que pensava presentar davant un tribunal avaluador de la Universitat Jaume I de Castelló. La seva reputació es va fer palesa quan la marca de clarinet Yamaha va signar un contracte amb Sant Andreu, fet aquest que va reafirmar la seva trajectòria musical amb el reconeixement i la confiança de la prestigiosa multinacional japonesa. Tot seguit continuem dins d'aquest apartat de llarga durada, tot i escoltant diverses peces interpretades amb l'ensemble que coordinava i dirigia Josep Maria Sant Andreu, tot interpretant pàgines conegudes de la música clàssica.

0: bons continguts.
1: Informació més pròxima.
0: Nous horitzons musicals.
1: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: La ràdio de proximitat.
1: La ràdio de casa.

0: L'equip de veus del professor Enric Ramiro Roca ens fa una narració que forma part del llibre Un País d'Històries, editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló. En aquesta ocasió ens ho explica Eli Jalutge i Aura Martínez. El primer és de la ciutat alemanya de Bonn i la segona va néixer i viu a la Vila d'Onda, comarca de la Plana. Tot seguit escoltem dos exemplars per a reflexionar.
1: Núria era de Teulada Moraira, però no presentava més defectes segons deien els benissers i benisseres de la catedral de la Marina, Benissa i poble veí. Tenia una bona planta i durant tota la vida havia sigut admirada per propis i estranys. Vivia a una casa unifamiliar recentment estrenada en la zona d'ampliació del poble, que era el camí de Benimeid. Juanan era de Benissa i era l'únic defecte que li tiraven encara els teuladins i les teuladines. La seva cabellera era sedosa, enganxada a una darrera part ben musculosa i preta. Ell vivia a prop de la casa de Constança Ferrer, que havien restaurat en els darrers anys, pràcticament al mig del poble, i que havia habitat la germana de Sant Vicent i possiblement el seu corredor germà quan la visitava. Ja feia temps que amb dos personatges s'havien jubilat i se n'anaren a passar els seus últims anys a la vall de Gallinera. Havien fet amistat i molt assiduament quedaven per a caminar uns dies per la serra de l'Almirall, altres per la serra de l'Alboreca i uns altres per la serra Foradada. Amb dos s'havien afincat a Benirrama, a la vall de Gallinera, i com que no tenien feina, doncs visitaven el castell de Benirrama, el fort islàmic, les ruïnes del convent o el poblat ibèric del Xarcó.

0: Núria, la camell femella, sempre es movia amb passes llargues i pausades, mentre que Juanan, l'ase, es movia nerviosament i anava entropessant a cada pas. Núria no es fixava en Juanan, però aquest tot era mirar a l'anterior, a qui em mirava com a una amiga, i al mateix temps tenia enveja de no ser igual. Així estigueren setmanes i mesos, un darrere l'altre caminant i caminant, perdent quilos i quilos, recuperant-los després amb un bon esmorzar d'alfals i alguna sorpresa de l'entorn. Tanmateix, Juana no pogué aguantar més i un dia li va dir a la seva amiga: «A veure, Núria, ja fa temps que volia preguntar-te una cosa».
1: «Txé, doncs pregunta'm tot el que vulgues»,
0: contestà immediatament. «Com és que quan caminem junts, jo em trobo sempre amb problemes, caent i fent-me arraps a les potes i trencant-me les peungles, malgrat que mire de forma acurada a terra quan camine? Pel contrari, sembla que tu sempre estàs distreta, reflexiva i allunyada de tot el que t'envolta. Dona la impressió que estàs aïllada de l'entorn, amb els teus ulls ben fixos a l'horitzó, i mantens un pas ferm i sense problema».
1: «Ai, amic meu, el problema és que els teus passos són massa curts i quan has vist alguna cosa ja és massa tard per a corregir els teus moviments. Mires al teu voltant i no avalues allò que veus. Suposes que jo mire l'horitzó, quan en realitat tan sols vigile allò que hi ha davant com a forma de decidir què fer abans d'arribar. També recorda el que ha passat i així no necessite mirar cap a darrere. D'aquesta forma, és molt difícil entropessar».

No sigues l'ase i mostra el somriure i la cadència i mastega els problemes com la camell femella, mirant sempre al davant, al futur. La solució no sempre és fer moltes coses i apressar. Segurament el fet de mirar cap avant, a l'horitzó, ens pot orientar en moltes decisions. A més, mirar cap avant ens farà guanyar temps per a poder decidir el canvi de ruta. Però sobretot, convindria no fixar-se en el veí que viu a prop o en el cotxe del costat. Cadascú hem de fer la nostra pròpia vida i les comparacions són odioses. Per això, si mirem cap al futur, tindrem una millor perspectiva i podrem rectificar abans i amb més temps per davant. Però no ens oblidem que estem present a cada moment. És possible? I tant que sí. Prova-ho!

En aquestes dates de la primavera, les nostres bandes i societats musicals, a més de celebracions, festes i tradicions religioses, culturals o socials, les nostres bandes, com diguem, les nostres bandes i societats musicals solen oferir concerts de caràcter més o menys festiu o amb contingut, podríem qualificar de menor, bueno, segons com es mire. De fet, hi ha societats musicals valencianes que han optat per promoure agrupacions de jazz o de música ballable, com és el cas de la Unió Musical del Villar, que recentment ha enregistrat tot un disc compacte amb música ballable com la que reproduïm tot seguit.

D'aquesta manera, les nostres bandes aconsegueixen un arrelament major als usos i costums de la societat, tot interpretant pàgines musicals d'aquest gènere. Si abans hem escoltat la peça Comença al principi, ara escoltarem un tema que porta per títol Istanbul.

Finalment, però dins d'aquest gènere de les peces ballables, escoltem interpretat per la secció de música per a ball de la Unió Musical del Villar el tema Perfídia.

0: Mira, allà, a la vora, sembla que està el mestre Sorolla pintant. Vaig acostar-me a veure el que fa. Em fa l'efecte que es troba molt palplantat. M'acostaré per si li passa alguna cosa. Mestre, mestre, li passa alguna cosa que el trobe molt parat?
1: Ah, no. És que estic escoltant el musiquer.
0: Cada cap de setmana, el musiquer, en aquesta mateixa sintonia.

0: Aquesta sintonia ens convida a fer la connexió amb la vila de Petrer, perquè el company Elies Bernabé ens delecte amb el racó de la Sarsuela. I és per això que el saludem ben cordialment i l'esperonem perquè ens oferisca allò que ha pensat per a la secció d'avui. Bon dia, Elies, i endavant amb el racó de la Sarsuela.
1: El 27 de gener de 1931 se va estrenar al Teatre Tívoli de Barcelona Katiuska, la primera sarsuela que va composar Pablo Sorozábal. I la va composar en Alemanya, en Leipzig, que és on portava 10 anys vivint, primer com a estudiant i després com a compositor, director i violinista. Per tant, estava molt allunyat dels llocs on se cuinava la sarsuela i no tenia intenció alguna de dedicar-se a ella ni d'abandonar la seva residència. Però durant l'estiu, Sorozábal solia passar diverses setmanes a la seva casa de Donosti, ja que com a violinista el contratava l'orquestra del casino d'allí. I per tal causa va conèixer l'èxit obtingut per un altre basc, Jesús Guridi, amb el Caserío. Èxit i benefici econòmic. I Sorozábal se va plantejar provar amb això algo desconegut per a ell com era la sarsuela. És clar que ja estem dins del racó, ací a Petrer, a Vinalopó Mitjà, com cada cap de setmana, a esta hora del matí, més o menys, o com cada diumenge. Molt bon dia a totes i tots.

Renato Cesari, en la primera de les romances que té el baríton en Katiuska, la primera sarsuela que va composar Pablo Sorozábal, en Alemanya, que és on va estar vivint durant 10 anys. Com l'èxit de Katiuska va ser absolut, pues va decidir venir-se'n per a Madrid i dedicar-se tant a composar sarsuela com continuar en la música simfònica i coral. I no li va anar mal, més bé tot el contrari, perquè de bones a primeres se va convertir en el compositor sarsuelístic més sol·licitat i exitós i també en director de la banda municipal de Madrid. I bueno, en lo de la sarsuela més sol·licitat i exitós en base a que va aportar noves idees per als arguments i continguts musicals més moderns. Com abans vos he comentat, Katiuska se va estrenar a Barcelona el 27 de gener de 1931. Estava previst l'estreno per a finals de novembre de 1930, però 2 setmanes abans, al mateix teatre, el Tívoli, se hi havia estrenat El cantar de l'arriero. I és clar que els empresaris pensaven que no tindria molt èxit esta sarsuela d'ambient rural. Per això tenien un altre estreno preparat per al 15 dies després, com era el de Katiuska. Però se van equivocar de totes totes. El públic omplia el teatre cada nit i El cantar de l'arriero va estar representant-se durant 2 mesos amb un èxit absolut. Sorozábal estava ja desesperat al veure que l'estreno de Katiuska s'ajornava i s'ajornava i no sabia quan tindria lloc per fi. I va ser aquell 27 de gener amb un gran èxit, a pesar de que el compositor basc no va quedar content del segon acte. Com era un perfeccionista, va convèncer els llibretistes i en 2 setmanes va estar modificat. Per tal causa, el tercer a ritme de Foxtrot, A París me voy, quan se va estrenar la sarsuela, no dia això, perquè els seus protagonistes ja estaven en la capital francesa.

La primera versió que acabem d'escoltar d'este Foxtrot és la interpretada en l'estreno de Katiuska i la segona, la que està en totes les gravacions modernes. I per què això? Molt senzill. Resulta que Katiuska se va gravar en discs abans de l'estreno i com després se va modificar el segon acte, este tercet va ser un dels cantables als que se li va canviar la lletra. I gràcies a que aquelles gravacions de disc de pissarra se van recuperar en compacte a finals del segle XX, podem conèixer no sols la història, també disposar del document sonor, a més cantat per les mateixes veus que la van estrenar. En la versió original, el segon acte discorria en París, i clar, ja no procedia a cantar a París, me voy. Però com una vegada modificat aquest segon acte, la capital francesa sols apareix en el pensament de l'exiliat russos, així ho expressa Olga, amb un ritme procedent d'Amèrica que ja feia furor en Europa, com era el Foxtrot. El cert i veritat és que fins a l'11 de maig de 1932, Katiuska no va arribar a Madrid, quasi un any i quatre mesos després del seu estreno a Barcelona. Se va veure abans en Saragossa i València, però quan se va representar a Madrid ja va ser en la versió definitiva.

Renato Cesari i Pilar Lorengar en el duet Somos dos barques de Katiuska. Gravació que, dirigida per el seu autor Pablo Sorozábal, se va registrar a 1958 junt a altres sarsueles de Sorozábal com la Tabernera del Puerto, la del Manojo de Rosas i Don Manolito, que configuren un gran document històric, almenys per als que estimem la nostra sarsuela. En totes elles participa Enriqueta Serrano, esposa del mestre Sorozábal, que va morir de forma repentina pocs dies després d'haver-les gravat. Per tal causa, quan els discs se van publicar, Enriqueta Serrano ja no estava en este món. I així no està escrit en les carpetes d'aquestes gravacions. Ella no va participar en l'estreno de Katiuska a Barcelona, però sí quan se va estrenar a Madrid, tal dia com avui, de 1932. I a conseqüència d'això, com estava lliure de compromisos amorosos i Sorozábal també, se van casar pocs mesos després.

0: Cançó de l'ucraniano amb Enriqueta Serrano com a solista, l'esposa del mestre Sorozábal, que va estar a l'estreno de Katiuska en Madrid el 10 de maig de 1932, però no en l'absolut de Barcelona de gener de 1931. Ahir encara no se coneixien ella i el mestre, que després se van casar. Se van conèixer precisament quan van a començar els assajos per a la presentació madrilenya de Katiuska. Qui sí va estar a l'estreno barcelonès i al madrileny també va ser el baríton Marcos Redondo, que era cantant i empresari de la companyia. Almenys a Xina ho va deixar escrit Pablo Sorozábal al llibre de les seues memòries. Un llibre que no té desperdici i amb un capítol molt ample on conta la seva estància durant la guerra per així per les nostres terres, al front de la banda municipal de Madrid, que va actuar en molts llocs. Escoltem a Marco Redondo en La mujer rusa, romanza que ell va estrenar a Barcelona en 1931.
1: Otra vez, porque muere quien toque a esa mujer.

Marco Redondo, el baríton que va estrenar Catiusca tant en Barcelona en gener de 1931 com en Madrid el 10 de maig de 1932 en la romança, una de les dues romances que té esta sarsuela per al baríton. Deixem ja descansar a Catiusca per recordar-vos la notícia d'actualitat que vos vaig avançar ahir. El diumenge que ve, al Palau de la Música de València s'interpretarà semiescenificada una d'aixes grans sarsueles guardades en l'armari junt d'altres moltes precioses però desconegudes, com és la llegenda del Beso. Gràcies a que l'alcasserí Cristóbal Soler va ser director musical del Teatre de la Sarsuela de Madrid durant 5 anys i és un enamorat del nostre gènere i actualment està al front de la banda municipal de València, pues l'han programat. Serà a les 11:30 del matí i les invitacions, perquè l'accés al Palau és gratuït, se podran obtindre tant en taquilla com per internet a partir de les 10 del matí del divendres, dia 15.

0: L'Orquestra Nacional d'Espanya, dirigida per Rafael Friedberg de Burgos, en el popularíssim intermig de la Leyenda del Beso, dels mestres Reveriano Soutullo i el cargaixentí Juan Bert. I si este intermig és tan popular perquè és una preciositat, pues una, és un exemple o una mostra xicoteta de l'excepcional partitura que té tota la sarsuela. I és un altre luxe que la banda municipal de València, dirigida per Cristóbal Soler, la interprete completa amb un elenc de cantants, cor i cos de dansa de gran nivell el diumenge que ve al Palau de la Música de València. Insistisc, intenteu anar que no vos defraudaran. El divendres, a partir de les 10 del matí, se poden obtindre les invitacions, ja que l'accés és gratuït tant en taquilla com per internet. I jo acabo per este cap de setmana. El dissabte que ve més sarsuela, o lo que caiga, així al musiquer, des del racó a Petrer al Vinalopó Mitjà. Cuideu-vos.
1: Ara tanquem un musiquer que ha estat possible gràcies al concurs d'un equip important de persones.
2: La documentació i els arxius sonors han estat facilitats per Pere Rossell.
3: Les dades i el recull històric han estat elaborades per Carme Sanz. També es compta amb la participació de les col·laboracions habituals d'Elies Bernabé, Juan Jara, Àngels Faus, Frederic Oriola, Enric Ramiro, Bernardo Mora Fandos i José Duce Chenoy.
1: El nostre desig és que a partir d'avui visquen una setmana clàssica el més agradable possible i d'ací a 8 dies tornarem a obrir el musiquer. Fins ací, el programa d'avui.

0: està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
1: Ràdio Pego, la veu del poble.
2: La música allarga la vida. La vida, la vida. Diu-la a Ràdio Pego.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33. You can run free, I won't hold it against ya. You do your thing, never wanted a future.